0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: pagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Guess I'm gone.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, Noia Distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats,

0: En un món on les lesions poden decidir una carrera, on un mal gest pot trencar un somni, hi ha professionals que no surten a la foto, però que són imprescindibles. Una futbolista no només juga partits. Corre, salta, es gira, xuta, rep cops, cau i s'aixeca. Té cicles hormonals que afecten l'estabilitat dels lligaments, el control muscular i la recuperació. Té menys suport estructural que els seus companys al masculí. Té menys visibilitat i sovint menys atenció. I quan alguna cosa no va bé, no sempre es troba resposta dins del club. És llavors quan apareix ell o ella, l'osteòpata. Aquell o aquella professional que no només pregunta on et fa mal, sinó que et diu el teu cos, que escolta la respiració, les tensions ocultes, la pelvis que no es mou com hauria, el maluc que arrossega un gest mal après fa anys i hi posa les mans, amb respecte, amb coneixement i sobretot amb temps, que és el que més falta en el futbol d'èlit. La diferència entre una jugadora que pot continuar jugant i una que s'ha d'aturar sovint no és un tractament espectacular ni una màquina nova. És algú que entén que el cos és un tot, que el dolor no sempre és on sembla, que una sobrecàrrega pot venir d'un mal recolzament, d'una vèrtebra que es bloqueja, d'un cicle menstrual que s'ignora, i això molts clubs encara avui no ho tenen integrat, ni pressupostat ni prioritzat. El futbol femení ha crescut, ha omplert estadis i ha canviat mirades, però dins del vestidor, en la intimitat de les lesions, encara queda molt per fer, i una d'aquestes coses és donar valor, espai i recursos a la figura de l'osteòpata, perquè cuidar el cos d'un esportista no és un luxe, és una responsabilitat, i perquè quan una jugadora s'asseu davant d'un osteòpata no està demanant cap favor, està defensant la seva carrera. Darrere de cada gol, de cada acceleració, de cada retorn d'una lesió, hi ha feina, molta feina. I a vegades aquesta feina no la veiem. No surt al marcador, no omple titulars, però és clau. Aquesta setmana m'ha agafat el micròfon per parlar amb una figura que cada vegada té més pes en el món de l'esport d'elit, però que encara no té prou reconeixement, la de l'osteòpata. I ho hem comprovat amb el Toni, un professional de cap a peus.
1: Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Com vas iniciar-te en el món de l'osteopatia i què et va portar doncs, també a aplicar-la en l'àmbit esportiu?
2: Doncs jo vaig començar primer fent massatge esportiu, massatge estructural profund, però llavors te'n dones compte de quan tractes en les persones, les dones relacionades amb l'esport, que fa falta sempre alguna més, perquè te venen lesions més complicades i llavors has d'intentar estudiar més per arribar a la lesió.
1: Com comencem a entendre el paper de l'osteòpata en el futbol? Quina és la seva importància?
2: Bueno, l'osteopatia, miré el cos en general en els tres plans, en lo visceral, l'emocional, l'estructural i muscular. I llavors, al final, tot té una relació, tot el cos té una relació en tot. No va el cos per parts.
1: Uh-huh. Quines diferències has notat en el teu treball amb dones esportistes respecte doncs, als homes, tant a nivell físic com també doncs, en la resposta a l'hora de fer el tractament?
2: Bueno, les dones, en general, aguanten molt més el dolor que els homes i a l'hora de la cadera, en tot relacionat amb el de la dona, la menstruació, tot això, tenen altres dolors i tenen una estructura diferent. Llavors, per tractar tot això, desinflamar a vegades els òrgans, tot això, perquè la cadera els funcioni millor.
1: Quines són les lesions més freqüents en dones futbolistes en aquest cas?
2: A mi m'han vingut molt per genolls i per lumbars. El que és cadera, sacro...
1: Quins tipus de disfuncions o desequilibris corporals tracteu més sovint en jugadores de futbol i una mica quins són els factors que les provoquen? No sé si l'exigència o...
2: Bueno, al final, jo tot lo... Per mi el tractament tot el que és fer un bon estirament, un bon tractament del cos després de l'esport. Però el que pateix més, jo per mi, són genolls i cadera.
1: Per tant, entenc que la manera de prevenir una mica aquestes lesions de genoll que comentes seria una prevenció,
2: Prevenció, doncs, muscular, però treballar més que la força i fer un bon estirament.
1: I de quins estiraments estem parlant? Una mica, per aquella persona que vagi molt perduda.
2: Bé, jo sempre el recomano és tractar la planta del peu en una pelota de golf, perquè s'afluixi molt bé tota la musculatura de la planta del peu, perquè tot va en relació amb el genoll, el sòleo, que també és molt important, i isquios i quadríceps. Per mi això, tota la pressió que fa l'isquio al genoll pot provocar dolors a vegades que només són dolors musculars, no és cap lesió.
1: Quin paper juga l'osteopatia en la fase de readaptació després d'una lesió greu? Quina és la seva importància?
2: Bueno, quan hi ha una lesió greu, depèn del tipus de lesió, potser el millor és fer un tractament de fisioteràpia. Depèn de la lesió, però si té un edema ossi, coses que són més complicades, a vegades la magnetoteràpia o depèn el que digui un fisio, és millor.
1: Parlem una mica de les tècniques. Quines són les més habituals i les que es fan servir més?
2: Bueno, jo tot el que faig servir és manual. Jo no faig servir cap tipus de màquina. Sí que és més dolorós, però no, jo no faig servir màquines.
1: Amb tota aquesta prevenció que estem parlant, suposo que també és important en el futbol base, però hi ha molts equips que no disposen d'un osteòpata dins del seu equip. No sé fins a quin punt és important incorporar aquesta figura.
2: Bueno, aquí entrem en un tema complicat, perquè a Espanya el que mana és la fisioteràpia. Nosaltres estem per sota sempre. Llavors, això és un tema... Clar, això està en judicis i en un munt d'històries que fora d'Espanya l'osteopatia està superimplantada a tot arreu. Hasta quan neixen nadons en cesària és molt important fer un crani sacral. Però aquí a Espanya això no es fa.
1: I això a què es deu?
2: La medicina està per damunt de tot això. No, crec que no interessa.
1: I creus que encara hi ha com aquesta... que no es té prou consciència de la importància per part de la ciutadania o, i si és una mica tabú el tema?
2: Bé, jo crec que sí, la gent no coneix el que és l'osteopatia. Hi ha moltes escoles molt importants aquí a Catalunya, per exemple, jo vaig estudiar a Villamagna, a Barcelona, que està lluitant molt per que surti, treure endavant l'osteopatia, però no interessa.
1: Ja per acabar, parlant de tu una mica de la formació i una mica de la trajectòria.
2: Bueno, jo vaig començar tard, perquè jo abans de tot això tenia una carpinteria. Però el 2008, en la crisi, vaig haver de tancar. I em vaig reinventar i vaig començar a fer tot això. I vaig fer massatge esportiu, vaig fer massoteràpia spa, vaig fer diferents tipus de tècniques de massatge i tall de columna, massatge esportiu i Rolfing, que és un massatge del profund, vaig anar ampliant estudis.
1: Doncs gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: El Toni ha posat paraules a allò que passa dins els vestidors, però que queda fora dels titulars, com ja hem dit. El que ens ha explicat no és només una qüestió de músculs, ni d'ossos, ni de tècniques. És una qüestió de mirada, de respecte, d'igualtat real. I és dur, molt dur sentir que hi ha jugadores d'èlit que ho han guanyat tot i que, tot i això, encara han de pagar de la seva butxaca per rebre el tractament que necessiten per no jugar amb dolor. Perquè quan una futbolista arriba a la teva consulta, no només hi arriba amb una contractura o una lesió, hi arriba amb un missatge no dit pel sistema. Cuida't tu perquè nosaltres encara no ho farem prou. I això, sigui el Barça, sigui el Llevant, el Sabadell o qualsevol equip de primera, no hauria de passar. I el futbol base tampoc. Ja no toca. No en un moment en què el futbol femení ha demostrat tot, amb escreix i sense excuses. Els osteopates com ell feu una feina que no es veu però que es nota. I potser el que toca ara és això, visibilitzar-la, donar-vos espai, escoltar-vos, perquè cuidar el cos d'un esportista no és una despesa, és una inversió, en salut i en justícia. Gràcies des d'aquí per parlar clar i per fer allò que molts no volen fer, posar les mans on els altres posen silencis. Nosaltres seguim. I ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pastís de formatge. Vaig tenir una època que em vaig enamorar del cheesecake, però quan dic enamorar, vull dir enamorar, amb majúscules, eh? Vaja, que la demanava per tot arreu. Vaig pensar, saps què? Ja que estic provant tantes varietats, em posaré un repte. Trobar el millor pastís de formatge, com si fos una inspectora de la guia Michelin. Per aquest repte necessitava una llibreta ben bonica i un boli per anar apuntant les notes que hi posaria cada pastís. Aquella llibreta anava amb mi per tot arreu. I apuntava el nom del restaurant, la població i què em semblava tot plegat. Al final, com no, la nota del pastís de formatge. Doncs mira, cada lloc té la seva recepta i diferents acompanyaments. Alguns amb marmelada, alguns amb fruita vermella, altres amb mel, o amb llimona o amb panses. Però la més extravagant que em vaig trobar me la van portar amb olives. Sí, ja sé que sona molt estrany, però t'haig de dir que eren unes olives amb un toc dolç que no li quedaven gens malament. Doncs en aquest pastís li vaig posar una nota alta, per la creativitat i l'atreviment. Un cap de setmana ens vam escapar a fer turisme al País Basc. Quan vam entrar a Sant Sebastià, teníem moltíssimes ganes d'anar a provar tots els bars de pinxos. Mare meva, que bé que es menja allà. El segon dia vam agafar el funicular per anar al Monte Igeldo. I quan érem allà dalt, vaig rebre la trucada d'en Josep Maria, un amic meu, que ell coneix molt Sant Sebastià. I li vaig dir, a on anem a dinar? Em va recomanar el restaurant i tot xinutxano anem cap allà. Esperem que ens donin taula i comença el festival de menjar. Tot boníssim. I ara el moment de la carta de postres. I sí, tenien el pastís de formatge. En allà en diuen la tarta de la vinya. Només et diré que vaig tancar els ulls per assaborir el pastís, sentir les textures i gaudir del moment de plaer. Perquè, en sèrio, estava menjant el millor pastís de formatge que he provat en la meva vida. Va superar totes les expectatives. Una obra d'art culinària que m'acariciava l'ànima. Pura poesia. La meva llibreta ja estava plena de notes, comentaris i molts bons records. Vaig aconseguir trobar el millor pastís de formatge. Així que el meu repte el donava per acabat. I ara et repto tu. Què et sembla? Tries un postre o plat que t'agradi i sigues creatiu valorant la recepta i la presentació. Què, t'animes?

0: Sabies que...
1: Si vols refredar una beguda en un temps rècord, hi ha diversos tips, però no tots són recomanables. Un dels més estesos és posar la beguda en un got ple de glaçons. Evidentment, el líquid s'anirà refredant, però el seu sabor s'anirà igualint. I si es tracta d'una cervesa, la combinació amb gel no és gens aconsellable. Podem fixar-nos una mica en la física i recórrer a l'anomenat equilibri tèrmic, que al·ludeix quan dos cossos en contacte o separats per una superfície conductora arriben a equiparar les seves temperatures, atès que es transfereix el calor d'un a l'altre. La combinació d'aquests tres elements s'equiparà amb un equilibri constant de temperatura que nosaltres aprofitarem per refredar les nostres begudes en tan sols 2 minuts. D'aquesta manera, agafes un recipient o una palangana, l'omples d'aigua freda i glaçons i després afegeixes una cullerada de sal per cada litre d'aigua. Col·loca les begudes encara sense obrir al bany de gel i gira-les suaument per permetre que la temperatura de l'aigua arribi a les parets fredes de l'ampolla o llauna. Només necessitaràs 2 minuts per refredar cada recipient, però com més puguis cobrir a l'aigua el recipient, més ràpid es refredarà. Un mètode sorprenent i eficaç, encara que val la pena, assenyala que un refredament com aquest i la inèrcia aplicada pot fer que les begudes carbonatades alliberin gas augmentant la pressió dins del seu recipient i pot ser que surtin disparades a l'hora d'obrir-les.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe, i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe.
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo i digo, Felipe, estàs buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric, i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que a dins de l'aula. Què en penseu? Hi esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, què tal, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no,
7: és que... És que, per favor, vull dir...
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és l'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo al Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrapar de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè jo no puc dormir després. Jo no sé com ho podeu suportar.
7: Bueno.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
10: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
10: Sí,
0: eh?
10: Sisplau. Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... Al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i sóc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
10: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
10: I... El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I que vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, sóc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
9: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit
0: per amor. M'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o...
1: t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
4: Sí.
1: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu Insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
1: Sí, bueno.
4: Sí, moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona... Perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada...
10: Parlar als amics per saber què passa.
4: Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'Insti i parles amb els teus amics d'em declaro o no em declaro, però si, per exemple... et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia. Perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
9: sí.
0: tu estàs enamorat.
9: Jo estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
9: Sí, exacte. doncs... Em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Oh, aquell... persona.
9: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
9: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh!
1: Sí. Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest. I doncs, jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
1: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil. O
0: com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
1: Perquè és que jo dic, tipus, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo,
1: exacte,
0: no?
1: Perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies,
9: sí.
1: Saps?
0: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
0: Ai,
4: jo.
0: I això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar. Jo m'he enamorat.
0: A veure,
4: sí,
0: i com ho vas viure? Com ho vas gestionar, això?
4: Jo fa temps d'això, va ser primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: Ella ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. I ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
1: Agafar
4: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
0: no
4: coses.
0: No vas necessitar sí. distància. És a dir, com ho dius, tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que... no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
9: Mm.
4: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic, també, enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
9: Sí. I tant.
0: Em veieu?
10: Sí, però
9: i tant.
10: Tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
4: Ostres, literalment,
10: quina ràbia. Hòstia, literalment la conec des de que fa mesos.
0: I et molesta que facin
10: no,
0: aquest...
10: No, no, perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, no. Perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa? Què passa, sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipus, jo ja...
4: A veure, Sara, què dius?
10: jo hi ha moments, no, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
4: Però petons on?
10: Tipo la galta, el front, saps? La
0: I Aaron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
10: Canvia molt la cosa.
1: Jo estic completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
1: I, de fet, l'abraço... O sea,
0: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig?
1: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme. Vol dir, pues, l'Aaron i Fulanito són parella o es passen el dia parlant o tot això.
9: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
1: També.
4: I perquè s'avorreixen.
1: I perquè s'avorreixen.
4: Bé, són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: No només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles a la vostra classe.
1: Sí, sí.
0: Envegeu els que tenen parella actualment?
10: No.
0: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Sí.
6: No. Bueno, clar, tu estàs enamorat.
0: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
1: Perfecte.
0: Endavant.
11: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
12: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
13: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
14: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
15: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
16: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
17: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
18: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
15: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
14: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
16: Més, tenir la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
11: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
16: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
18: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
13: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
14: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
16: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que són impossibles, no?, que passin.
18: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. És tan de romàntic, no existeix.
15: Tu mantén tot molt estereotipat, siguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
0: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
10: Sí.
0: Clar, què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
10: Massa.
0: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
4: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Després podem parlar d'això, però... Les pel·lis, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
0: Exacte.
4: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
0: I que fàcil que és tot, no?
9: No tenen en compte les variables.
0: Exacte. Què vol dir les variables?
4: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
9: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix a l'institut. Guapo.
1: 1,80 m, sisplau. Què passa amb els que no som tan
0: alts? Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
1: Exacte, sisplau.
9: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
4: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranyes.
10: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per, tipus, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
0: I què seria, per tant, realista? Un amor realista, un amor sincer, Aaron?
10: Divers, molt divers.
1: Jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
0: que bonic això, per favor.
1: Està ple de veure's, una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh?
1: Sí, però és que... Sí. O sigui,
10: ocupio per un poema, vale?
1: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, o mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
10: És l'èxit.
0: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
10: O que es gràcies.
0: Per què, cançons?
10: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
9: Mm-hmm.
10: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
9: És la persona.
10: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust...
1: Exacte.
10: És amor el que sents.
0: I el reggaeton dona aquesta imatge.
9: No.
0: Felipe,
9: no.
0: Què vols opinar sobre
9: això? Sí, mira, jo, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
0: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
9: musicalment... Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
0: Tu creus
9: era...
0: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara, que abans no era?
9: O sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, no sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
10: Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
9: Exacte.
10: Què collons és això?
0: Mm-hmm.
10: Què és això? Sí, no, és una nada d'olla molt heavy. Sí.
9: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, al tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start. Sí, això em va passar fa molt de temps, que jo estava enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona i no m'ho recordis.
0: Clar.
9: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
0: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions i violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parlar del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
10: Depèn, hi ha primers cops de tot.
9: Exacte.
10: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
9: No, però
10: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps...
9: Jo tinc una opinió...
10: Tots són primers cops, digues, Felipe.
9: Sí, digues. Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
0: I tant.
10: Sexe.
9: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
0: Exacte.
9: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
1: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
10: El plaer
1: llavors, de l'home. Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
0: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, què opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
18: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals, perquè em faltaria informació sobre la persona.
11: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
18: Està tenint una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
16: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
15: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
19: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
15: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
18: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
19: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
15: I el que se troba en el buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
0: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu ràpidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
4: Els pares,
0: tu a qui vas?
9: El meu germà.
0: Tu, Júlia?
4: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Mm-hmm. No sé.
1: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes... quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
4: Molt oberts.
1: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
10: Mm-hmm. Sí, la confiança que tens amb ells.
1: Exacte,
10: per parlar.
1: Sí.
4: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
0: Com sí, que sí. Estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta mm-hmm. imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes. I jo crec que això és un tema molt arriscat, molt perillós.
4: Sí, sí.
0: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
1: Tu que estàs enamorat, compte.
4: Sí, sí. Exacte, va, explica.
9: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan... lo de la cançó, que no sé, tu recordatoris. Era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i que, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com, l'has d'estimar, i ho has d'aconseguir, però, clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa sí. estimar més.
4: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia... no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim,
9: clar,
4: que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. Mm,
9: clar,
4: no?
9: Clar.
4: No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
1: clar, però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmodes amb aquella persona,
9: clar,
1: i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
0: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
1: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per, per dins, pots estar pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar. Exacte. ni has de perdona, que posant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt això de
0: fulanita m'ha deixat. Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
1: I deixar anar.
0: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
10: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Mm. Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic...
4: Que malament.
0: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res perquè forma part d'aquest respecte que vols.
10: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
0: Mira, us proposo una cosa molt ràpida. Anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
1: Jo...
0: una cosa rapidíssima.
1: És que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
0: Molt bé. Aquesta falta de llibertat a tu,
1: exacte.
0: Julia?
4: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc.
9: Sí.
4: I això, sí.
0: Felipe?
9: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
0: Això,
9: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
0: I tu, què no toleraries?
10: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com, per exemple, ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
4: La ideologia és molt important.
10: La ideologia.
0: El que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
9: Felipe...
0: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant, i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
9: Sí.
0: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada.
4: Entre tots l'haurem de
0: trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
9: Vinga.
0: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
9: Bueno, no?
0: A veure, obre aquest entrepà.
1: Després em menjo el pa, eh?
0: A veure si és d'embotir, si és de...
9: És de paper.
0: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa? A veure.
4: No és de fuet.
0: Escoltem la Sara.
10: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
0: Escoltem, a veure. Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
9: Vale. Jo soc mediador.
0: Endavant.
10: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut. I ell ho nega, perquè té... de les possibles represàlies.
0: El repeteixo,
4: en Pau és el nòvio o...?
0: El Pau és un company de classe, diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
9: Però quin és el problema?
0: Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
9: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
4: 100%,
9: ets...
4: m'encanta això.
9: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
0: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
9: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. És ok, vale, i què? I què? Yeah.
10: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
4: 100%.
0: Ja, sí. Júlia, què vols comentar d'això?
4: Jo diria, Pau, endavant. Sí, 100%, és això. Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix, enamora't de qui t'enamoris.
1: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic i és la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna cosa.
4: Oh.
1: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha... Sí que hi ha molts motius i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la paraula, però els llancés a la merda. Uh-huh. Sí, i fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
0: Creieu que,
5: actualment
0: els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada o encara continua?
10: Perdonar, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau. Que trist que t'hagis oblidat també. Ara estic enfadant amb tu. Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
0: Això mateix.
10: Sempre t'has d'estimar tu.
0: Que important pues
10: perquè,
0: és aquest missatge.
10: Si no,
1: moltíssim.
10: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
1: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual, creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
10: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu, Sara, soc lesbiana... l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic, per què has trigat tant en dir-m'ho?
5: Perfecte. Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. Si em diu... jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
4: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment, en certs àmbits, jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... Ets la Júlia, en el meu cas, no?
0: Una part més de nosaltres.
4: És una part més, exactament, i no ha de suposar un pas de... d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
10: Em molesta mazo perquè és que últimament no hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
4: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha. No sé com es deia, hi ha una bandera que...
0: Jo crec que al final l'objectiu d'això...
10: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Tipo, què collons sóc?
0: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. I escoltant-vos, la veritat és que a mi em dóna moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no? Convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati perquè allò que ha dit és molt fort.
4: Vale. Sembla molt...
10: Espera, m'agafo la cadira.
0: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
4: Concentració màxima.
0: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
4: Sí. Vale, hem de dir una resposta entre tots.
0: Entre tots hem de decidir entre qui tots. Es queda sense pati.
4: Vale, va.
0: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu, m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és, he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
5: El David.
4: Això de negar l'amor entre dues noies. No la nòvia del Lleó, per mi.
1: Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xerra de classe
0: amb els tres.
1: Sí. Amb els tres, perquè
4: no
1: sembla una brutalitat.
0: però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
9: sí, sí, sí, sí,
0: a
9: veure, sí, sí, la segona noia...
0: El que considerem el més greu.
4: Sí, com era el segon?
9: Ha de tenir pati.
0: Sí, el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
4: Sí, l'amor entre dues noies.
0: El de la dieta, per agradar més al seu, a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
4: A veure, el tercer, que és un controlador, saco.
0: La red flags, clarament, les tres, oi que sí?
9: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu, estàs gorda i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè com pots dir això?
0: Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
9: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelosa.
4: Sense gelosa, que és extrem.
20: Les altres dues persones, no era culpa seva, saps?
9: Exacte, és en David.
20: És el David... És, qui diu això? Tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
9: O l'altra persona.
20: Això.
21: Jo estic d'acord amb el...
4: El David és el de l'últim, el de l'Instagram.
20: No, el David és el primer, el que diu de les noies.
4: Les dues noies, sí. Aquest sense pati, o què?
21: Sí.
4: Aquest
21: sense pati, jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
0: La Sheila deia que menjar, ja està dieta per agradar més al seu nòvio.
21: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
0: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
4: Sheila.
21: Hòstia,
20: per on comencem?
21: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa i que... et fotin completament els pensaments i dels amers. Perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona.
20: Voler canviar.
21: Amb específic, sinó perquè...
9: Jo vull dir una cosa sobre això.
21: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues, són molts les preguntes i molts els pensaments de, joder, pues, jo és que no quedo per festes i tot això.
4: I és molta la gent que no està amb els
0: cànons. Que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
21: El primer.
9: El David.
0: El David. Felipe, tu volies dir alguna cosa,
9: Jo volia dir una cosa que no és d'aquestes persones, però jo tinc en el meu cos tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè em feien doncs assetjament.
21: Ho sento.
9: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
0: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
20: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro... Reina.
4: Això ens ho diem amb la meva millor amiga.
0: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
9: El David.
4: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
0: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
9: Sí, sisplau.
0: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
9: Però què dius?
0: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer.
4: Ens quedaríem mil patis.
0: Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
21: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
0: Totalment d'acord. Júlia.
4: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Yeah.
0: Felipe, sobre l'amor, què m'ha après? A veure...
9: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
4: Sobre la societat, toma, anem a...
0: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor.
9: Bueno,
0: vale. Que avui estem tots enamorats.
9: Sobre l'amor que... pues pa'lante, i si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs preciosa.
0: Molt bé. Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
20: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, exacte, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
0: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu davant i us defensaré, eh? Perquè amb aquestes, aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut, eh? Moltíssimes gràcies
20: a
0: Sara, Felipe, Juli, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
20: Moltíssimes gràcies a tu.
0: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba i tothom que a la classe fins al proper episodi.
9: Carreguem tant.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Ansietat. L'ansietat és una resposta emocional que es produeix davant de situacions que considerem amenaçadores o desafiants. Pot manifestar-se amb símptomes físics, com el batec accelerat del cor, la sudoració, la tensió muscular, però també amb símptomes psicològics, com la preocupació excessiva i la irritabilitat. Per gestionar l'ansietat és fonamental identificar les seves causes i adoptar tècniques.

psicològic com a nivell fisiològic. Aquesta seria l'ansietat, diguéssim, la part perjudicial o no desitjable, però que l'ansietat en si és un mecanisme adaptatiu i necessari. Per gestionar qualsevol situació que ens trobem no, amb certa ansietat, el mecanisme principal seria identificar què desencadena aquest estat nostre d'ansietat, no? Quins són els motius. I si els sabem, llavors podem desplegar conductes no, adequades a fer-li front. També podem acompanyar no, l'ansietat al nostre dia a dia, doncs, a gestionar-lo a través d'incorporar nous hàbits saludables, a vegades no de cop, sinó d'una forma molt progressiva, doncs, en temes de descans, d'exercici físic, d'una alimentació sana, que també està molt vinculat, i aprendre a utilitzar aquestes tècniques de relaxació tan específiques com pot ser la meditació, respiració conscient, o inclús activitats autorealitzatives. No? Vull dir, jo compenso el meu estat o la meva situació d'estrès laboral amb hores d'esbarjo on jo puc realitzar-me com a músic, com a artista, com a entrenador de futbol, etcètera, etcètera, no? I el que també, bueno, i sabem que és un gran protector en nivell d'ansietat és comentar-ho, compartir-ho amb els companys, no? Amb aquestes bones companyies que dius, mira, no, m'he trobat aquesta feina, i així el fet de ventilar-ho, això també ja ens ajuda a reduir aquesta situació d'ansietat.

0: Sabies que...
1: Les llaminadures no són l'aliment més sa que existeix. Tot i això, hi ha moltes llegendes sobre els seus components que no són veritables. El mite més popular és el tema del petroli. Les llaminadures únicament estan composades per tres ingredients: aigua, sucre i una minúscula quantitat d'additius. El sucre és l'ingredient principal de l'aliment, ja que suposa el 95% del pes. L'additiu més popular de les llaminadures és la gelatina d'origen animal. Aquest ingredient fa que no sigui un aliment que les persones vegetarianes o veganes puguin consumir. La Fundació per l'Assessorament i Acció de Defensa dels Animals explica que aquesta gelatina s'obté a través de l'ebullició perllongada d'ossos, cartílags, articulacions, peülles i peus de porc, caps de peix, banyes i peülles de bestiar. Bàsicament, les restes de la indústria càrnica. Al 1998, un estudi patrocinat...
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

vida. Quan et crido que t'enyoro, estalvia't la proposta, no preguntis per què ploro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero, de la xarxa.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya.
1: I un home ha estat detingut per la Guàrdia Urbana per la seva implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, que va deixar 5 ferits, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa. Malgrat el reforç policial, diumenge hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes amb un jove ferit i també incidents posteriors en un supermercat del carrer Girona. Els Mossos investiguen possibles enfrontaments entre grups de joves pakistanesos i magribins, mentre els veïns reclamen més vigilància davant la reiteració dels episodis violents. A més, també un incendi al carrer Vallès, al barri de Balafi, aquesta matinada ha cremat un magatzem i ha obligat a desallotjar edificis propers. Un incendi que ha provocat també l'esfondrament de la primera planta del mateix edifici que podria estar vinculat amb els fets anteriors. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i alguna inundació.
0: Notícies en xarxa.

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ, també, a l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les revetlles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no? Hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten en veu principal fan els coros, després també aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica. Això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra. Costa de trobar ja. Si n'hi ha, és que és una meravella. Mai millor dit, Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, La de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també perquè s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar ara, ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic, de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil, perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava va estar com a molt, molt en voga, que sortien aquells recopilatoris del millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, Tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs això, es va dedicar a fer ell mateix la seva mescles, la seva música de base, i a remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què mourà a la gent, i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic, de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia!
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat soleta.
1: Moltes gràcies.
0: T'han deixat sola, Estela. Han marxat tots de vacances.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sou molta gent,
1: però... Ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys estem tots.
1: Hi haurà una incorporació
0: que bo.
1: La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, Vinga. El tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... La meva opinió més personal és grup de versions, la veritat. Però crec que és una cosa que ja veurem, a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem el nostre nostra popularitat.
0: Clar,
1: llavors
0: clar.
1: Sí, haurem de
0: Haurem
1: veure.
0: de
1: Hi ha una
0: preguntar.
1: enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients poden anar,
0: Sí?
1: per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que vull més s'estila en música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipo banda,
1: sí,
0: llavors...
1: podríem... Hi ha diferents opcions, jo sé.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé, no sé.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
0: Mm-hmm.
1: Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podríeu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: El tinc a mà i el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig
1: prenent.
0: Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir
1: sí.
0: I m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: A la temporada que vam anar fent un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada,
1: companya. Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar el programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara i fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure'ns de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el Diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, el detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara i fins les 11 a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions. Ara sí, entrem en la ronda d'actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta. Les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí. Esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafañe, bon dia.
3: Sí,
0: ai,
3: estic preparant,
0: Pau,
3: Núria,
0: perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
3: Sí, sí, sí.
0: Ho saps, no?
3: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
3: Així és. Els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels APIs gironins.
4: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, doncs provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
3: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I, per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries a les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
3: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
3: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
0: Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns, per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta. Tina, que plogui coses... està bé, que plogui està bé.
5: Exacte.
0: Ara no sé si dic que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
5: En tot cas, es manté aquesta prealerta perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge el telèfon d'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les pluges intenses. La majoria de les comunicacions es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipi es va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
0: Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana encara, almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
5: Sí, actualment ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
6: Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
5: Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
0: I, per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
5: Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants visitants que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
5: Una abraçada, Núria.
0: I cap a Lleida, que marxem. Saludem allà l'Arnau Vilar. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
7: Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven a passar muntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la cella. Poques hores després, encara ahir la nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
0: I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
7: Sí, perquè el foc es va declarar el vespre al carrer Vallès és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on a poques hores abans s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
0: Notícies que haurem d'anar seguint, sens dubte, al llarg de la setmana, també. Arnau Vilà, des d'Aimun, moltíssimes gràcies.
7: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I des d'aquí Tarragona, us explico jo mateixa, que comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portants de l'aigua ja han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Brufaganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya les Grallers Tocaferro, motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al santuari de les fonts, la primera missa a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han pres la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i un camí de l'aigua que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brufaganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d'Armentera, arriba a Santa Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després avui a les 5 de la tarda tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim, allí passaran la segona nit amb carros guarnits, fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua, i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs, per tothom, cantis o ampolletes, per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa seva. Per altra banda, tenim un tall de veu que ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya fins aquí, el Sergi Batxes.
8: Una cervesa que teníem clar que havia de dur alfàbrega. L'alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la Conca, de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
0: Doncs perquè d'això es tracta, eh? No només d'aigua que baixa, sinó que també aquestes cerveses, la gran novetat d'enguany, no? Que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana, que té molt a veure amb l'Alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda, que s'agafa del santuari de Sant Magí, sinó també Alfàbrega. Per dir tota la ciutat, vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell, perquè per aquests llocs que passen, la cobertura és a mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major, com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, faran 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus. Fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I, per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escó, Riba-roja i Móra d'Ebre, que, per cert, és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
3: Molt bon dia, Núria.
0: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, el pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
3: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
9: Molt bon dia.
3: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic avui, 17 d'agost del 2026, de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
9: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada. Anem de baixada. Ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada. Tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
3: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
9: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament. La redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
3: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen en el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
9: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no? de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses, perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors, els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no? O durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients, que ciutadans que viuen tot l'any aquí, o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que, per tant, fem una atenció aguda i no els tornem a veure.
3: Aquest any, senyora Heredia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions...
9: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no? Canvi del model, no? I sempre és un repte. Vam començar el mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no? I concretament a comarques gironines, hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer els trasllat de pacients a rehabilitació, o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària, o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera, doncs, siguin una miqueta menors, i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament. I llavors, una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació, doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i, per tant, la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
3: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
9: Bé, doncs, tot i que, evidentment, quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom, evidentment, ens sembla que esperem massa, al final, quan baixes a fer l'anàlisi de dades, veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines, doncs, no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident qui serà. Però nosaltres penseu que, mira, de l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5%, i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals. Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que, evidentment, hi ha llista d'espera, i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180, i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estigués a llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no?, ho necessita abans.
3: Senyora Heredia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
9: Bé, val a dir que nosaltres treballem per la, aquesta sanitat pública i universal. Llavors, independentment de que estigui proveint aquesta, aquesta sanitat, la nostra vetlla és cap a, aquest, cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs, a poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no hi entraré perquè no forma part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis concertada, pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada, que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa. A nivell assistencial, el que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
3: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
9: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer doncs, unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això, en el fons, sempre ha estat així. És una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però, evidentment, el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això, sobretot, passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
3: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català?
9: Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional. No? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets dels 6 milions a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants. No? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i, per tant, les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant, això també és un repte. I l'altre és que necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. Aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible. No? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes. Nosaltres, a nivell de Regió Sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient per atendre pacient crític, que és novedós, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hàgim de moure i les famílies puguin estar a prop dels pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, doncs hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals que a Girona doncs, ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat doncs, a fiançar-la i fer-la potent. I una altra que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Doncs que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa doncs hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
3: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la regió sanitària de Girona, i esperem doncs, que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la regió sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos.
9: Reptes,
0: sens dubte, que també pertanyen a la regió sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
3: A vosaltres.
0: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps. Repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès. Un cap de setmana!
5: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
10: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
5: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
10: En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui, sens dubte, va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en forra i manilles, el pilar de 7 en forra i, en primera ronda, el 3-9 folrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos games extra, descarregant el 4-9 en folre i agulla en primera ronda, el 5-9 en folre i van completar l'actuació amb el 4-9 en folre i el pilar de 7 en folre. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en folre en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en folre, el 4-8 amb el pilar amb mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7, amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la dia de les festes de Sant Roc, al Cos del Bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4-9 en full revist, al Cos del Bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va considerar el seu bon moment abans de Sant Magí...
5: Segona ronda, agenda de plaça.
10: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè celebra la diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada de moment per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i, en primer lloc, destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà, totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
5: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
10: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la diada de la Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller, canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'Agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures al carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la Festa Major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de Festa Major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
11: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. Val a dir, el sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
10: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens va conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa. Això va ser a París i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forès de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
12: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
13: Gràcies, és un plaer.
12: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als Campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
13: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
12: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès. Us esperàveu aquests resultats o no?
13: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
12: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
13: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'europeu de la millor forma possible, i crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
12: Una de les plates que ha tingut més ressò en aquest cas va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Berghain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
13: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar, li hem dedicat moltes hores i tot. Pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9 deus o 6 deus en impressió artística, alguna cosa així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
12: De fet, una va preguntar, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
13: Ho hem estat parlant durant tot l'any. Anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que el moment que vaig veure el 2 vaig pensar, quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare verge, si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip estem superorgulloses de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
12: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
13: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenadores ni les nedadores, s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar. Per tant, va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però el típic que està allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguessin tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguessin fet, haguessin guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig, a la mateixa competició, en un dia, canviar la coreografia i fer-la exactament igual. Tu pots agafar idees, però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com, hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han tingut que copiar per guanyar-vos.
12: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
13: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si, de fet ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament prèvi a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar, bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors, va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això, vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empujant a mi. És un moment molt artístic, que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com pues, fer la foto del moment també. O sigui, va ser molt emocionant, molt emocionant.
12: Clar, sí. Les teves companyes et van acabar llançant a l'aigua i tot.
13: Sí, és que abans, un moment que sí que vaig intentar retindre les emocions va ser just abans de competir, perquè no volia estar plorant amb les emocions a flor de pell, perquè a vegades tremolo quan estic emocionada i tal, i no, havia d'estar forta i ben escalfada per competir. I va haver-hi un moment que vam plorar totes. És que no era només el meu comiat cap a elles, sinó elles han viscut moltes competicions i moltes experiències amb mi, i bueno, a mi em va fer molt feliç que elles també estiguessin emocionades de despedir-me i de viure-ho amb mi. Llavors va haver-hi, però van ser 10 segons, vaig dir, vale, ja prou, ja deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
12: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
13: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo. La veritat.
12: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
13: Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o d'estaf tècnic, canvia molt la cosa, perquè cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors, i vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop, que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
12: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
13: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no, com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir, em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim. I arribem a cada quartes, què pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
12: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
0: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minutets i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu, amb més a qüestions i preguntar-vos si preferiu les revetlles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume, en lloc del Pla de l'Os de la Rambla, afectat hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també a familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona està detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes del foc, que podria estar vinculat amb les darreres batalles i el darulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu. Després d'una setmana ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Euroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90, del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de capa caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, que fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Això ja és final de festa? Sí. Quan sona aquesta
1: és
0: final de festa?
1: Jo crec que això... Ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
0: Però sí que és veritat que jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
1: Sí, és un tema típic que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances, per això, per decidir si grup de versions, si DJ... Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya...
0: L'Aina, que està de vacances, està de vacances...
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada, llavors, Aina, a veure...
1: Què... Escoltem a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten alguna cosa diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com Les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions.
1: Ens recomano.
0: Sí, que recomaneu, perfecte, Les Coco, Me les apunto. Perfecte. Molt
1: perfecte.
0: Bé, ha quedat clar. De moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions.
0: Què més, què més?
1: De moment sí. Tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent. Llavors, si voleu, és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits. I crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que
1: sí,
0: són inversionables.
1: Correcte.
0: Sí, i que sonen diferent, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos. Sí. Molt bé.
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Gràcies, Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. O sigui, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ ja te'l poses, et fas un amics d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga,
1: sembla que de moment... grup de versions,
0: sí, però
1: és el que guanya.
0: 2-1. Tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment no. Sí. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions, també.
0: També, Molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: El Pol, Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: minoria.
1: Solet.
0: Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu tens aquella, va, que ara vols que soni aquella.
1: Segur.
0: Molt bé. Estela,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: Fins
0: gràcies.
1: Fins ara.
0: La companya de Cardedeu, que, mira, gràcies a ella estem escoltant aquest tema dels Sau, en aquest cas no us lo podem oferir en directe. No, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més.
5: Ok, em posen un mapa i busques el tresor. Avui perds el nord, amb això estarem d'acord. Guanya si tens sort, però arribaràs fins al final. Et deixaré com els meus petits, pixant a l'orinal. Yeah, yeah, yeah, yeah, estan buscant el lloc.
6: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
7: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final, com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades amb un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
6: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català. Un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que, més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües, però sí d'identitat.
7: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment, la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis on siguis, puguis fer servir aquesta eina que realment és universal i, a més, trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que faci servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original.
5: Deixa-ho ja, estic intentant ser una persona que busca germà. Última. Així que res, amics i amigues del públic, això és històric i entre tots farem història. Si no tens mapa no importa, importa la memòria, perquè la vida dona més voltes que una puta nòria. Yeah.
6: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
7: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i, a més, està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats que, com dèiem, doncs, a més, són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho feien enxarxats a cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o, com a mínim, també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no? Això no és...

0: català.
1: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
2: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que, de vegades, nosaltres mateixos ens confonem. Però a poc a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans. Vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció. A la Daira, que, per exemple, s'ha despenjat. Tenim a l'Aire de Olla. Hi ha persones que ho fan. Però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc a poc anirà canviant, però és complicat, eh? Vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, ja fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima.
3: Fort aplaudiment per la Enca. Et vull dir una cosa, m'encanta com rapeges violenta, però em toca més el cor quan la gent es trenca.
4: Ami!
0: Quan la

0: Vens del barri, les coses sonen i ressonen. M'encanta fer-ho aquí, jo de Reus, Tarragona. Rapejo contra una dona de 3,50...
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que es generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú esdevingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota de llançar-la a un company o companya, proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc, no? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, introduïm una frase, no? I a poc a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé, no?

0: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, amb Obert per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
1: Estàs volent guerra, doncs venga, loco, ni malagrisa.
2: Jo no puc, ja no en sé, ja no en sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, el company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però, en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat no, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no, jo no en sé, no m'atreveixo. No m'atreveixo a rimar Obert per vacances, estiu, dilluns... No m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar. Bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda. Ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
4: Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga els dissabtes. Fem ioga de 8 i mig.
2: Sembla que estem tan relaxats que se'ns separa la connexió. Estàvem a Premià.
3: A la platja, ara, Àlex, ara sí. Va. O Mònica, qui vulgui.
2: Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany, perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i, a més, ostres... Ara, Manel...
3: Ara ens escolteu, sí?
2: Ara sí, perdona, s'ha tallat.
3: No sé si ens escolteu ara.
2: Ara sí. Em sents tu? Sí? Tira, Manel. Tira perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem
3: a... Veure, ara sí?
2: Ara sí, Manel,
3: ara bé?
2: Ara sí.
3: Ara bé, cap problema. Recuperem la pregunta, els hi preguntàvem, doncs, perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes. Val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
2: Sí.
3: Val, doncs va, ara sí, Va, doncs anem a preguntar-li si a l'Àlex i a la Mònica això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja.
4: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar Mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquest art marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració. De manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
3: Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
5: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja, i va sortir votat. Entre altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat, i ens van demanar si podíem repetir-ho.
3: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats, surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs promogui aquestes iniciatives.
6: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat i no és el mateix.
3: Doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense doncs, ser un gran practicant de ioga?
4: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha a Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
5: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
4: I, sobretot, dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
3: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
5: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
3: Vinga.
5: Per exemple, és més fàcil d'arribar, com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
4: flexibilitat.
5: O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació, tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que es mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
4: I després estar a l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim, perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn. I això és fantàstic.
3: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi i com ho repartiu vosaltres?
4: Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic. És a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic. Són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu. Potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats. Treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyant calma mental, i això ho tenen els dos en comú.
3: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera, també, malgrat estar fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica, potser, de les rutines?
5: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
4: Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe i aquí sí.
5: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista. Però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar. I tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
4: L'anem calmant.
5: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
4: Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim, ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
3: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers els caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
4: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen... I bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, eh? Uh-huh. La gent del ioga és una miqueta més jove i venen també gent en pràctica, gent sense... I també és una bona manera d'incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
5: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
3: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i l'interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
4: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
3: Molt bé. I afegeix una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent doncs, això que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
4: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en una formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
3: Molt bé.
5: Jo m'agradaria dir moltes gràcies a l'Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, ja s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
3: I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs, patrocinat o ajudat pels ajuntaments.
4: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien... I ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava. I sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
3: Molt bé. Doncs he de dir, tothom, els dissabtes i diumenge, a 8:45, a la platja de Can Manent, o la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar a fer aquestes activitats. Gràcies, Àlex i Mònica, que estan, a més, en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Ostres. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
4: A vosaltres. Un plaer sempre a Premià Mèdia.
5: Això, igualment.
3: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
2: Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel, una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a anar a la platja a fer ioga, eh? Com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja, en aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Maramar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a l'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Maramar.
7: Maramar, un podcast per descobrir el nostre mar.
8: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el verat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
9: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures. Pues, històricament, el port de l'Escala pues, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també pues, la importància que té pues, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de saló de peix blau, l'anxova és un peix blau pues, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, a moments donats, és el que sempre explico, a moments donats doncs, la bona part de la flota catalana doncs, es despassa a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs, és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Ceba o Llançà, no hi ha subhasta de peix blau. L'única subhasta de peix blau doncs, és el Port de l'Escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí pues, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures. I això fa doncs, que el Port de l'Escala encara sigui importantíssim.
8: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen al límit el sector pesquer a Catalunya.
9: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura de l'aigua del mar, que no sé a quines zones de la costa pues, han arribat a 30, a 30 i pico de graus de la temperatura de l'aigua del mar. Això, indudablement, pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrà i aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar, pues, arrel de la pujada de temperatures, pues, no té tant de nutrients no té tanta alimentació vàlida per alimentar pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar, jo també jo soc de l'opinió, bueno, ja es veu que ara de tonyines, per exemple, pues, en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines pues, entraven a la primavera, venien aquí pues, a reproduir-se i a créixer i després després, als mesos de tardor, pues, agafaven i marxaven per l'estret per on havien vingut. I això era un cicle que any rere any s'anava pues, repetint. Ara ja fa pues, una sèrie de 5 o 6 anys doncs, que detectem que aquestes tonyines pues, ja es queden estables en aquí, el que són les nostres costes, i això és perquè s'hi troben bé.
8: I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
9: De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt complicat i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, tinc el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder l'embarcar jo doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector te dirà que se'n va a treballar pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors doncs, ens anem jubilant i esclar, si no fotem pues, de donar facilitats doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
8: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'Escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
10: A l'Escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve a l'Escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita se n'ha d'emportar un pot d'anxova sí o sí o menjar-les in situ. I això garantitza pues, que perduri, que sí. O sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit i és aquell hàndicap de vas a l'Escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats, per moltes dones, és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'Escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any, donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, pues, dona feina per tot l'any. Unes 200 persones, vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
8: L'anxova en salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'Escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important, fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys en jove i qui en consumeix destina les seves compres més espècies com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
11: que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu. El preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són doncs, justament econòmics i molt rics amb omega-3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar. I jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-li doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han... Doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet de que ve contaminat o que porta altres productes que doncs, això fa que no sigui tan sa. Doncs tot el contrari, el peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder doncs, consumir sense cap mena de problema.
8: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
7: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
2: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau. Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa. Ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual, que és Diaris de l'Apotecària, amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
12: Friki Time d'estiu.

0: Freaky Time d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mao Mao, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast a la nostra mà, amb el nostre smartphone, per què gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui, en aquest espai de l'Obert per Vacances, compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què en definitiva ens agrada resoldre misteris i enigmes?
1: Doncs és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans de que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles fa que aquestes sèries enganxin.
0: Trobar la peça que falta sempre ens genera aquesta felicitat, no?, aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del detectiu Conan?
1: Doncs el detectiu Conan, a part de que té la gràcia de que són crims i misteris, bueno, gairebé pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, doncs el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, doncs tot això fa bastanta gràcia, no? A part que aquí en el seu moment la vam tenir en català, era una de les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
0: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no?, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase: és un nen, però té el cervell d'un adult. No sé si a tu t'agrada. I a més en Kogoro Mouri. Com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, és a dir, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè, clar, evidentment, un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no?, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro, em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats. Són més aviat intrigues de palau. Sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passa en un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi, i això m'ha flipat a mi. Que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
1: Tu, Mercè, què hi veus en comú entre aquestes dues històries, d'aquests dos animes?
0: Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts i en canvi amb ells els hi crida l'atenció, i a més doncs això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als Diaris de la Boticària, doncs trobarem capítols autoconclusius i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao, doncs ja ho veureu, que té a veure amb la línia successòria, amb descobrir l'identitat real d'un dels personatges. Ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I, amics, per l'Obert per Vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'apotecària perquè val molt la pena.
1: A mi en el seu moment ja em vas convèncer, jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
0: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mau Mau i en Conan, i això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè.
1: I en Dani.
0: I ens trobem al proper programa. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa. És molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'Apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar a casa, doncs, llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda. I l'agenda ve de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Què tal, cap de setmana?
3: Molt bé, molt
2: sí,
3: bé.
2: Has aprofitat.
3: Hem descansat.
2: Sí, no has anat de festa major?
3: Sí, bueno, sí, he anat de festa major.
2: Dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està
3: exacte.
2: Bé.
3: Exacte. Una miqueta de cada cosa.
2: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia i aquestes són mítiques.
3: Sí, doncs bé, com hem parlat abans al programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana. Toma, he anat a veure les coses i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
2: Els carrers, que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines
3: exacte.
2: Tenim enguany?
3: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells, hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses represaliats durant el franquisme.
2: Ostres! Aquest és de nota, els... eh? Aquest
3: sí,
2: és de saber-se
3: bé. Molt
2: xulo.
3: Sí, amb tots els noms i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, la veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
2: Clar.
3: Però això, ahir, el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
2: I a tothom li han agradat tant com a tu?
3: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
2: Molt bé. Escolta, a part dels carrers aguarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
3: Sí, tenim... A veure, hi ha que sí, vermuts electrònics nocturns, clar. Musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera, clar. I Cercaviles, com tota festa major.
2: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
3: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el Cicle Passejades, que és un festival de microteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts de 15 minuts i l'espectacle és itinerant. Vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
2: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
3: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota, per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no bueno, hi he pensat jo mai, però...
2: Sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser ja no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, doncs, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
3: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts de les 9 fins les 10 i 20.
2: Molt bé.
3: Llavors, així no hi ha tanta gent i els actors poden, i les actrius poden estar fent la seva feina.
2: Clar.
3: Sense que es molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
2: Clar, i a més l'experiència més, com a més vivencial, més personal, no? Apropet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda, que diuen. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
3: Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
4: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat, no? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
3: Això, però, és demà, 18, a 7:45 del vespre, en català, i hi ha dos preus, un preu per persones adultes, que són 8 euros, i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
2: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell amb Pau Casals o Àngel Guimarà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
3: Demà més, adéu.
2: Acabem amb música.
5: Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans.
2: Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és la Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bona de nou.
6: Maria.
2: Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
6: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD, o sigui, punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
2: Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
6: Clar, sí, aquí està la cosa.
2: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
6: I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
2: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
6: Correcte.
2: Vale.
6: Sí.
2: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
6: Correcte.
2: M'encanta
6: la pregunta. Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
2: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
6: Moltes gràcies, fins demà.
2: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local. Ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al costat d'una séquia entre Torrefarrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu iniciat passades les 6 del matí compta amb 7 dotacions, efectius del CRAE, subaquàtic, el grup carí de recerca, drons i també efectius dels Mossos d'Esquadra. Els regants han reduït el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat encara cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i tot i el reforç policial, ahir també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i posteriorment incidents en un supermercat del carrer Girona. A banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balàfia, ha esfondrat el terra de la primera planta de l'edifici també va obligar a desallotjar 9 immobles propers. L'incendi també podria estar vinculat amb les darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en clau política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I pel que fa a la mobilitat, l'AP7 concentra...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: Sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després

0: en el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
1: Ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina. I això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa Brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
1: El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres de la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
4: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdaguer ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
5: Som tots amics, i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú, i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
4: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
0: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
1: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
0: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
1: Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
6: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances en l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
7: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.

0: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar. Una mica la lluita que tenim, no? De saber la veritat i de que estiguem més atesos.
1: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A, Exigim Responsabilitats, i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
0: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya, per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
1: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: I us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar nou edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. 1-1, Lleida Ràdio.
4: Segons ha explicat el cap d'extinció, Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
5: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant. I a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
4: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
6: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. Y luego, entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
4: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
3: Passant 10 minuts del punt de les dues, no et deixem, Judit Castellà, perquè l'Ajuntament de Lleida incorpora un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
7: El PAI en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
3: 1-1, Lleida Ràdio, Judit.
4: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, la Rosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
8: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant. No? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
4: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
3: També us ho avançàvem en titulars, els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
7: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
3: Ens ho explica des de M1FM la Maria Lara.
9: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat als Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat dues patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de Regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
3: I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
7: Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
3: I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
7: L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment, el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
3: Més informació. Ara ens plantem a Ceuta i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
7: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
10: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
7: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
2: Notícies en xarxa.
3: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
11: Aquest dilluns, l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa GIACSA per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
3: I al Maresme, entitats ecologistes acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i de mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C-32. Ràdio Televisió de Calella, Dolors Lleurí.
12: El projecte per construir un nou accés de Calella a la C-32 genera dubtes entre les entitats ecologistes. La coordinadora Preservem el Maresme denuncia falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
13: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
12: La segona connexió de Calella amb la C32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer a la tardor quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que abans de construir noves carreteres es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
3: I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
14: Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
15: Aquesta normativa té molt en compte doncs, les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes doncs, vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
14: La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
3: I la barema ja està en marxa a la Terra Alta, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica amb volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
16: La barema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
17: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
16: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
17: Es preveu que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
16: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
3: És moment ara de repassar altres notícies d'avui. I us expliquem que hi ha hagut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
7: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads i enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat. A banda del 2003, la segona dada més alta fins ara s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
3: I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
7: El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
3: Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
7: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
3: Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
7: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaca Collective Poa.
3: I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
18: La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
19: Sí, va anar molt bé i la gent ha vist que serveix per alguna cosa el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC. I entrar a l'ESMUC és molt difícil, hi havia una trentena de candidats i en varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any inclús millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
18: El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana a càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Iso. Nos vimos tres o cuatro veces por toda
3: la ciudad. I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit, el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
7: La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell a un quart d'onze de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
3: I ara sí, arriben els esports. Què ens porta en Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
20: Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Joao Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al Hilal. 2 nous fitxatges pel Barça, que va tancant ja la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper i seran Rodri i també Joao Cancelo. Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. 2 gols de Roberto y un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
21: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú la jornada 30 es verte la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
20: Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada a l'estaf tècnic del Barça Atlètic de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió, avui s'estrena al Centre d'Esport Sabadell, al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
22: Hi ha alguna cosa més il·lusionant que això. I hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire. Però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
20: I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió, en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
23: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
20: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic, Moncho Fernández.
24: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic. No? Les pretemporades serveixen per a això i bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
20: I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
3: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: I sense moure'ns de lloc, a Lleida també els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses, a la Garrotxa, torna a ser l'escenari del Festival És Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel, i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot tot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí, i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics, i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú, i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, al mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens explica la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no? de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa.
0: Passant 8 minuts de 2:15, us explicàvem en titulars un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. Des de UAU Lleida Ràdio ens explica la Judit Castellà.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. Y luego, entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
0: I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
3: El PAI en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
0: UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
0: I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: Amb un FM, Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia ja ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
0: Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
3: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
3: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
0: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència de manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa GIACSA per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
0: I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
17: La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'Espai Cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
18: Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
17: A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'Espai Cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
19: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
20: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
19: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
20: S'espera que sigui una mica de més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
19: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
0: Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
3: D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'hi incorporen íntegrament.
0: I mentrestant, a Badalona, el turisme continua guanyant pes. Cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat a per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
21: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar y la Tania, dues turistas mexicanas a Badalona.
22: Me gusta mucho pues la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
23: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
21: Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
0: És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
3: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
0: I un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa 3 persones mortes.
3: Els fets han passat al barri del Rocío quan dos encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les 3 persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
3: Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa 2 dies a la regió, que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
0: Moment ara per la cultura.

0: I és que des d'avui fins diumenge, les Preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Colectivoa.
0: I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
2: Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
3: Hi havia moltes ganes de serpent aquest any. A més, com que hi havien fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell del coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí al Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de serpent, una expectativa que estem molt contents.
2: La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la Devesa del Pla fins a la plaça, per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta en Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès, que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal. L'escoltem, Cancelo, només arribar a Barcelona.
5: Sí, muy feliz. La verdad es que ya lo estaba esperando, pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio. Y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol. Y bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar muchos títulos.
4: Cancelo, que ja és a Barcelona, Rodri de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. Dos nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja el trofeu Joan Gamper, Rodri i Joao Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos de Roberto i un de Dolan van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: A segona divisió, avui s'estrena el centre d'esport Sabadell, ho fa al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del centre d'esport Sabadell, Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on sí que en cop es va negar a jugar. Quique Álvarez,
8: el seu tècnic. Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó bueno, fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i, bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
4: I en hoquei sobre patins, dos equips de l'hoquei Lliga Masculina en marxa en el dia d'avui. Són el Barça i el Reus. Blaugranes i roxinegres comencen la pretemporada amb la vista posada a la Lliga Catalana, que arrencarà a finals de setembre. Cal recordar que l'hoquei Lliga no començarà fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a Ceuta. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular del Ministeri, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu d'aquesta crisi, el dispositiu que s'ha posat en marxa per aquesta crisi que, recordem, es va desencadenar el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, amb Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat en recórrer al poder judicial si no es resol aquesta crisi. I canviant de tema, els altercats multitudinaris que s'han produït aquest cap de setmana a Lleida s'han saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals són menors d'edat. En una compareixença, l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrós, sobretot de menors d'entre 14 i 17 anys, de diferents procedències. L'Ajuntament de Lleida incorpora, a més, un dispositiu especial al parc sobre la zona de les vies i zones col·lectives com a resposta a aquesta batalla campal del cap de setmana. Escoltem el País en Cap.
2: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren un col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
1: Entitats ecologistes...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume. Ens ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Javier Martínez, el pare d'una de les víctimes mortals als atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que els afectats a hores d'ara segueixen abandonats i sols.
2: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no? de saber la veritat i de que estiguem més atesos. Intenten fer moltes coses, va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
1: Martín ha d'apuntar també que mentre hi hagi papers del CNI classificats a Madrid, mai no sabran la veritat. Més enllà de l'acte d'aquest matí, aquesta tarda a les 7, se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes d'aquest 17 d'agost. Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme, que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig. I els bombers han extingit un incendi en un armari de transformadors elèctrics en un edifici de l'Avinguda del Vallès de Terrassa que ha obligat a evacuar alguns veïns i atendre dos menors. Segons els bombers, s'han activat 7 dotacions cap a les 3 de la tarda després que un testimoni alertés que s'havia incendiat un quadre de transformació elèctrica i sortia fum de la façana. Un cop han confirmat que cap a un quart de 5 han pogut acabar d'extingir l'incendi, s'ha atès dos menors, un ha rebut l'alta in situ mentre que l'altre ha estat traslladat a l'hospital per intoxicació de fum. I el Port de Barcelona ha sofert un increment d'un 2% del tràfic de mercaderies fins al juliol. L'increment dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que acaba un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. República Juganera.
1: Hola a tothom, benvinguts a un nou programa de la República Juganera. Soc en Jordi Fatxi.
2: I jo, la Bàrbara Dorca.
1: I hola, què tal? Com estàs?
2: Jo bé, jo bé. Comencem bé. Normalment parlem d'inici de què hem jugat aquests últims 15 dies des del programa anterior, que era el, ara és el 3, no? És el 3, temporada 2.
1: Programa 3 de temporada 2, sí.
2: A què has jugat tu?
1: S3-02.
2: A què has jugat tu?
1: A què he jugat, sí, perquè bàsicament he jugat sol. Aquests dies
2: sí.
1: No m'està responent, com jo voldria, però bueno, he estat jugant...
2: He tingut lío amb uns temites.
1: Ja, ja. He estat jugant com un animal al Sas Roguer Regiment, perquè porto una viciada important. I a més he estat preparant, també ja m'he estat fent uns escenaris custom per a veure si puc fer un tutorial així presentant una miqueta... vàries de les mecàniques en un sol escenari.
2: Sense fer spoiler.
1: I sense fer spoiler, sí, perquè al final el joc en si ja fa unes missions introductòries i jo prefereixo no ensenyar això, perquè... No?
2: Perquè les facis. Perquè
1: sí,
2: les
1: perquè al final si veus algú jugant ja et deixes influir, no? Ai, doncs faré això, saps?
2: Sí, jo, portaré aquest cap aquí i l'altre cap allà.
1: Això, però ho he fet, no.
2: El Sas Rogue One, pels que no us haguéssiu perdut...
1: No, Rogue One no.
2: Rogue Com One, he dit?
1: Rogue One era una altra cosa.
2: Sí.
1: Rogue Regiment.
2: Això. Aquest, pels que us haguéssiu perdut els programes anteriors, és un joc basat en el videojoc de Commandos.
1: No és que estigui basat, és que és.
2: Tal qual, sí.
1: Va, a veure.
2: Però, a més a més, has fet un pecat digital.
1: Un pecat... Ah, sí, mira. Vaig agafar el d'un Imperium per l'Steam, perquè... per l'Steam Deck. Vaig a provar a veure si puc jugar, perquè últimament, això, com no puc jugar prou, dic, vaig a veure...
2: Que el dic perquè sé que és culpa meva, però no és culpa meva.
1: No,
2: tu sabràs què fas, no?
1: No, en realitat no. És culpa
2: de la vida.
1: De la vida, en realitat,
2: la
1: sí,
2: vida.
1: De tot plegat. No, però dic, aquestes estonetes allà, al sofà... Va, vaig a provar.
2: I t'adorms.
1: Està molt bé. Clar, és que quan tens una edat... No, però està molt ben implementat. M'agrada bastant. Però sí que és el que parlàvem l'altre programa, del digital versus físic. És que em falta alguna més. O sigui, és com...
2: Tocar les peces,
1: sí.
2: No? Poder-les mirar d'una altra manera, perquè les tens a les mans, les cartes i així,
1: sí.
2: I és molt diferent quan ho tens a les mans que quan estàs allà fent clics.
1: Sí, perquè em costa entrar, eh? I també em vaig baixar un... Bueno, em vaig instal·lar a l'Estelaris, que si no el coneixeu és un joc de gestió brutal, intergalàctic, bueno, tremendo.
2: Això és allò que tinc jo també?
1: No.
2: Ah, vale.
1: No, és Starfield.
2: Ah, que he jugat, què?
1: No ho sé. Tu sabràs.
2: Tres quarts d'hora.
1: És que no jugues, Bàrbara, no jugaràs.
2: No jugo.
1: Bueno, això. I tot i ser un joc molt més complex i tal, prefereixo jugar l'altre perquè és el que dius, no? Que és el que em passa a mi. Saps? Per jugar un joc de taula, prefereixo jugar un joc de taula. Però bueno, el tinc allà, jo crec que algunes partidetes aniran caient i això. Però clar, és que l'Estrella és molt guapo, eh? També et menja bastant el coco, eh? Et fa escalfar el cap. Però és guai, és guai. I ja està.
2: Bueno, jo també he jugat algunes coses. Hem jugat junts a poquetes coses, però estem preparant Halloween.
1: Sí.
2: Jocs de Halloween per fer-vos un vídeo especial de jocs de Halloween, que ja veureu quan s'acosti Halloween, que en realitat quan s'emet això faltarà una setmana per Halloween.
1: Sí.
2: Puc tornar a dir Halloween? Ja ho deixo estar.
1: Anar a fer algun comentari al respecte. Si ja que ho hem de dir... Si ja que no dius Tots Sants,
2: no
1: doncs digues Halloween, no?
2: Ah.
1: En lloc de Halloween.
2: Vale, perdó.
1: És un terme mitja i estrany. No,
2: deixem estar.
1: Fes el que vulguis.
2: Anem a començar amb la xitxa, que avui us portem unes coses de rebentar neurones. Vinga,
1: sí?
2: Fot-li el lèxic.
1: Que bé,
2: sí.
1: Estic superinspirat.
0: Lexicon.
1: Com ho has dit?
2: Lexicon. No,
1: no
2: ho sé, no dic com ho diu la veu.
1: No, però és igual, ja està. No passa res, ho tenim assumidíssim ja.
2: A, B, J.
1: C.
2: J. Aprenentatge basat en el joc. És el lexicon d'avui?
1: Molt bé, és un, bueno, que és un terme juganer a mitges, però sí. No?
2: Bueno, es tracta, perquè és una metodologia educativa.
1: Que, explica bé la definició.
2: Sí, sí. És una metodologia educativa que utilitza el joc com a eina per millorar els processos d'aprenentatge.
1: Efectivament. Mm? Mm? Això segurament molts de vosaltres ho haureu sentit, ja ho haureu vist, escrit, la BJ, perquè també és com algo que està bastant, no?, en auge.
2: Auge.
1: No? Crec que ho veiem bé. I creiem que també és un tema que podíem comentar en aquest programa, així com un lexicon, perquè si algú no coneix exactament això o ho ha vist però no tenia molt clar què volia dir, doncs és això.
2: Per explicar-ho ens basarem bastant en com portar-lo a l'aula, però això també es pot treballar a casa. I no és només per infants, això, petits, mitjans o grans. Ens serveix a tots. I a tothom.
1: Això no va dir, que per tots, mi... Un,
2: totes i totis i tothom.
1: És un error, també, associar, perquè si

0: Sí. No solen ser teòriques, a menys que plogués, no?
1: Ja no, jo he fet exàmens, eh?
0: Sí, sí, jo també.
1: De l'àcido làctico i tot això.
0: Sí,
1: de...
0: sí, jo també, jo també. Però majoritàriament les classes de, sí, sí, d'educació física o gimnàs, quan es podia dir...
1: No era gimnàstica, sí.
0: No, l'equip docent, diguem així, prepara dinàmiques que preparen a l'alumnat per conèixer els aspectes de l'assignatura de manera pràctica, jugant.
1: Sí. És que estic, sí que... perdona, és que estic... El monitor d'educació física el reconeixies perquè l'únic que anava en xandall.
0: Correcte.
1: Perdó, sí.
0: Correcte. Saps que... El meu col·le es deia... Era la Tati, la Teti i el Richie.
1: En això Richie. Sembla una banda de xungos.
0: I amb xandall.
1: El xoques, el no
0: sé, home. Si mai m'escolteu des d'aquí, un petó molt fort als profes d'educació física d'Àlies La Garrotxa. Bueno, va, un altre lloc on es veien, on també has pogut viure una miqueta de bejot, és a les classes de plàstica o de música o a nivells inicials d'anglès.
1: Dibuix tècnic no gaire, eh?
0: Però... No, plàstica, sí, no? Sí, sí. On el joc era part del procés d'aprenentatge per... Bueno, jo crec que anglès, sobretot, perquè si no, no sabien què fer. La meva profe d'anglès no sabia anglès.
1: Jo és que no he viscut res d'això, eh? Jo no he viscut gairebé jota a la
0: meva vida. No, anglès, al principi de les classes d'anglès, no hi havia com molt de joc, molta cançó, molt...
1: No.
0: Ets un... Em fas una miqueta de pena, ara. Però de la...
1: No, però cançó... Clar, sí, potser sí, fer alguna cançoneta, això, per això jugar... No, això és... La música entra millor... I fa que te'n recordis més. Això és molt curiós, també.
0: Mira,
1: però és un joc... No ho sé. Bueno, però sí, el que estàs dient, jo crec que
0: s'està entenent d'alguna manera, no?
1: Sí.
0: Bueno, anem a posar exemples i, per tant, el que vindria a ser l'ABJ ha quedat una miqueta clar, però per posar exemples entrem a la ludoteca. Però que ho digui
1: clar,
0: el senyor
1: és
0: de
1: que,
0: la veu.
1: Ah, va, doncs ara diré més coses, eh? Ja aviso.
2: La ludoteca.
1: Perquè, clar, has mencionat tot això, hem passat així una miqueta amb una descripció genèrica, una definició genèrica, però, clar, nosaltres ens estem referint sobretot al joc, a l'aprenentatge a partir de jocs de taula.
0: Sí.
1: O sigui, nosaltres el que volem parlar, no?, és això de com utilitzar els jocs de taula o com els jocs de taula poden ajudar a l'aprenentatge.
0: Per què? Poso un exemple del que no volem parlar, però també és ABJ, és la ludificació. És a dir, donar premis per fer com miniconcursos, no? L'equip que faci més no sé què, guanya uns punts, això a l'aula, eh? L'equip que faci, o els alumnes que facin no sé quantos, i cada final de classe, doncs, t'estalvies d'escombrar la classe de plàstica, jo què sé.
1: Sí, sí, premi, recompensa, sí, això...
0: Això també és ABJ.
1: Això és ludificar, això és ludificar.
0: Ben portat està molt bé, mal portat crea uns mals rotllos i unes dinàmiques...
1: I jo crec també que a vegades el que s'aconsegueix és que no aprenguin, l'alumne necessiti sempre com un estímul, saps? Per dir, veus que bé, si tens una recompensa, has après, no? Amb això. Llavors, tampoc no es tracta d'això, de que si no tens recompensa, llavors no, passo d'aprendre res, no.
0: Això és culpa de la dopamina, vaig a posar-me una mica sèrie, de la dopamina, però hi ha altres maneres de generar dopamina i, per tant, ganes de reviure aquest procés sense ludificació.
1: He de posar alguna altra secció? Que t'has quedat aquí mirant-me?
0: No, t'explico. T'explico coses que no saps.
1: Ah,
0: bueno, anem a parlar dels
1: gràcies,
0: beneficis
1: gràcies
0: dels jocs de taula.
1: Però sí, ho has de dir a l'audiència.
0: Estic mirant el d'això. Ai, no he engegat això, espera.
1: És que... Ah, posa, sí, perquè hem portat uns quants exemples de la nostra ludoteca per... intentar això, no? Doncs posar exemples de diferents tècniques que es poden utilitzar o que es poden aconseguir o mecàniques que el que fan és ajudar a un determinat aprenentatge, no? Un aprenentatge de la memòria, no?
0: Bueno, perquè els beneficis de la BJ.
1: Sí.
0: Augmenta la motivació, per tant, la implicació del que ha de rebre els coneixements. Per què? Perquè fomenta l'aprenentatge actiu. És a dir, ens oblidem d'aquelles classes on venia el mestre del que sigui, la mestra del que sigui, et fotia la xapa o et deia llegeix-te tal part del temari i passem

0: a una part més interactiva, que dius, ah, sí, però això és molt guai, però al final no serveix per res. Doncs científicament sí que serveix. Per què? Perquè s'activen parts del cervell que només de, quan només escoltem o només llegim, potser aquestes parts s'activen, però no s'activen tant, i a més se n'activen d'altres.
1: És que a més això és una evidència, no?
0: Perquè, per,
1: sí, digues, digues.
0: Per exemple, el còrtex prefrontal s'activa sempre.
1: Estava pensant exactament en el,
0: sí?
1: En el còrtex prefrontal.
0: Però el, fent l'aprenentatge actiu s'activa de manera més intensa perquè té tota la part de resolució de problemes activa durant la part d'aprenentatge i no només durant la part de... Vale, ara que us heu llegit això, contesteu les preguntes de la 3 a la 8 de la pàgina 53.
1: Clar, és que a més aquí hi ha tot el tema aquest de, del... Jo crec que està com molt instaurada la idea, no, de que la, treballar la memòria està molt bé, no? Llavors, la memòria és una cosa que s'ha de treballar i això a l'antiga escola es feia molt, perquè sobretot memoritzaves. És que és així. Ja, sembla que això ara ha anat canviant. Però tot i així també hi ha molts jocs que tu de seguida busques, no? Jocs per nens més petits, per infants d'edats ja, això, petites, no?
0: Sí, la primera infància.
1: Primera infància. I tots giren una miqueta en torno al mateix.
0: Memories.
1: Memories, no?
0: Bueno, és com... i coses d'ordenar,
1: sí,
0: coses,
1: sí,
0: d'apilar
1: també,
0: coses, com es
1: clar.
0: Diu la... El...
1: Motricitat fina.
0: Sí, gràcies.
1: Ah, hòstia, estava patint ara, eh? No, però és això, no? Com que està com molt, molt arraigada aquesta idea, però que hi ha molts altres aspectes que es poden treballar amb el joc, no? I això, aquest exemple que poses, per exemple, jo recordo, no? Jo tenia uns apunts de biologia que eren espectaculars. Jo no sabia fer punts. Però aquells eren espectaculars, perquè la mestra ens dictava. O sigui, és que pràcticament estàs allà apuntant, anava...
0: O sigui, els teus apunts eren els mateixos
1: els
0: que els
1: mateixos.
0: Del costat.
1: No, perquè jo amb els dibuixos em recreava més. Eren més guapos. Però clar, això em va ajudar a aprendre més... No, definitivament no.
0: Perquè potser eres part activa en el moment en què, clar, estàs copiant exactament el que t'estan dient i així,
1: però no estàs treballant res més.
0: No hi ha una interacció
1: exacte.
0: Real. Perquè què passa? Quan hi ha la interacció aquesta, que ara parlarem d'algun dels jocs, per posar exemple també, es generen neurotransmissors dels guapos, el que et deia, la dopamina, la noradrenalina...
1: Dopamina, mola.
0: Sí, bueno, la dopamina sí, perquè té a veure amb la motivació, que és la recompensa i el plaer.
1: Sí, no, s'ha de vigilar amb aquesta, perquè també hi ha...
0: Sí. La noradrenalina
1: aquesta
0: té a veure amb l'atenció i la concentració.
1: És que això és molt important,
0: I
1: també.
0: Saps què activa la noradrenalina?
1: Què?
0: El cafè.
1: Ah?
0: El cafè.
1: Clar, però et fa estar alerta.
0: Sí, bueno, activa, no? La concentració. Clar. Realment, tu, si has d'estudiar alguna cosa, de posar colzes, et pots fotre un cafè, ara si te'n fots 10, et passes.
1: Sí.
0: Llavors ja s'activen altres coses que fan que
1: l'efecte més ràpid,
0: l'efecte bo es perdi, no?
1: Sí, però la dopamina també està associada a això, a altres... altres causants, no? Els que generen la dopamina.
0: Bueno, l'escroll infinito.
1: Per exemple.
0: Els likes.
1: Exacte. Que això és un problema.
0: Per això s'ha de vigilar.
1: És un problema.
0: S'ha de vigilar.
1: Exacte.
0: Com per si l'acetilcolina, que és la que té a veure amb... Et sona? Te'n recordes?
1: No.
0: Doncs és la que té a veure amb la memòria.
1: Ai, ara t'he pillat. Ara t'ho anava a dir.
0: S'allibera, aquests neurotransmissors s'alliberen quan l'alumne està participant activament i, per tant, consolida la part de la memòria, queda més impregnada, diguéssim, del que sigui que estàs fent, no?
1: És que això, per exemple, tornant abans a la biologia, jo el que recordo vivament és quan estàvem bufant uns pulmons. Entendre com funcionava, perquè... A veure, que és un exemple tonto. Al final també necessites saber més coses. Però clar, totes aquelles experiències a què estàs participant activament es queden, no?, s'instal·len millor en el cervell i la memòria. Però us he dit que jo tinc la sensació de que la memòria és algo com que està molt assumit, que s'ha de treballar des de molt petits, i també vaig veure un vídeo que parlaven de... No recordo on era, però... que et dones com molt per sentat, no?, que treballar la memòria t'assegurarà que de gran, no?, pues, temes d'Alzheimer i tot això, com es treballes el cervell, i s'està veient que no és només això. O sigui que moltes vegades l'exercici físic també està fent que envelleixin més o que aquestes connexions es mantinguin. Bueno, no em fotré aquí ara perquè no ho sé, però era un vídeo.
0: No, però sí que és veritat que l'aprenentatge basat en el joc sí que reforça tota una sèrie i entrena tota una sèrie de parts del cervell que fan que sigui, com es diu això, que tingui neuroplasticitat.
1: Ah, clar.
0: Plasticitat neuronal. I això sí que és molt important, perquè fa que sigui més fàcil aprendre coses, no només en aquell moment en què estàs activament aprenent activament, sinó a la llarga, com que hi ha aquests canvis en el cervell, fa que sigui molt més fàcil aprendre coses. Adaptar-te a novetats, és a dir, ah, no me gusten los cambios. Doncs la gent que té neuroplasticitat, no té aquesta tendència a dir no me gusten los cambios.
1: S'adapta millor, no? Té més adaptabilitat als canvis.
0: Recuperar-te de lesions cerebrals.
1: Això és, sí, però
0: no som jugadors de la NFL.
1: Això no ho dic, no haver-ho de patir, però
0: bueno, tens més memòria i envelleixes cognitivament més lentament.
1: Per tant, és que és així. Sí, sí, sí, és tal qual.
0: Si amb llavors tot això no us sembla prou motiu, és que no teniu plasticitat neuronal.
1: Jo
0: no sé. Escolta, quin era el joc que m'estaves comentant abans de memòria? L'hem portat? Que m'has dit, sempre portem el... Bueno, sovint parlem del
1: memoir.
0: Memoir.
1: Sí, perquè és un joc memory que és una miqueta diferent als altres. No, és el... Està aquí.
0: Quin?
1: És el Mission Rescate. El tens a davant.
0: Sí, vale. Sí,
1: Missió de rescate de la col·lecció aquesta del Zacatrus, que tenen tots un format molt, molt similar, que en realitat són, no sé, crec que són adaptacions d'altres jocs, com el Missió Complida, també, no?, que és un altre, que està basat en un joc que, de fet, en altres països crec que s'ha editat diferent, però bueno, són... Aquest joc és un memory, però és un memory cooperatiu, que això també, no sé, jo, no sé si recordes algun memory així cooperatiu, que normalment sempre són competitius, no? Jo tinc més memòria que tu, no?
0: Sí.
1: Que moltes vegades també jugues amb...
0: A veure qui acumula més èxits en qüestió de recordar coses.
1: I aquí has de col·laborar, és un compte enrere, temàticament se suposa que esteu, no, com investigant, heu de rescatar uns astronautes que s'han quedat en una estació espacial o alguna cosa així, i tens un compte enrere, has de fer com 3 o 4 rondes, i és un memory, i a cada ronda es fa com una miqueta més complicat.
0: M'ha caigut tot per
1: terra. No passa res, no, a la ràdio no es veu.
0: És un clàssic.
1: I és això, és el que... Aquest el destaquem també, com podria ser qualsevol altre, però m'agrada el tema de que sigui cooperatiu. Val? Que has de col·laborar amb la memòria, amb altres. Perquè un dels beneficis també, que jo suposo que no estem descobrint res, que la gent ja ho sap, això. No?
0: Bueno, però a vegades ho saps, però després... A l'hora de la veritat no ho tens en compte.
1: Això s'aplica? Això s'aplica a les escoles? O el que dius, a les cases? No ho sé, eh?
0: Mira,
1: podria fer més.
0: Et posaré un exemple, perquè ens estem quedant una miqueta sense temps ja, encara que
1: ja?
0: Siguin mentides.
1: Però sí. Què dius? És que hem de començar.
0: Menys de 10 minuts.
1: Ho has mirat bé, això, segur?
0: Sí. Perdó, un segon. Vale. Sí, portem 20 minuts ja.
1: Digue'm.
0: El tema de les escoles i els jocs. Les instruccions. Vale? No, és important, riu, però és important i ho hem parlat moltes vegades.
1: Ja ho saps.
0: Perquè és veritat que ara cada vegada hi ha més jocs de taula a les escoles, però potser hi ha alguns mestres que no estan o no tenen la...
1: No se'ls ha donat, diguem.
0: No se'ls ha donat les...
1: O la formació.
0: Gràcies.
1: Clar, no
0: és que a vegades no em surten les paraules i depenc de tu, per això.
1: Ah, que bé.
0: No se'ls ha donat la formació o no tenen els recursos tècnics, la gent necessària com per poder desenvolupar jocs de taula bé a l'aula. Però el joc de taula, on vull anar a parar? El joc de taula no és joc lliure. No és obre la caixa i juga amb les cartes que hi ha dins. No és agafa les peces dels castellers i munta castells. Hi ha unes instruccions. La gràcia de tot això és seguir les instruccions, que no vol dir que per un temari en concret puguis agafar un joc base com pot ser el Similo, que els tenim aquí també.
1: Que és un bon recurs, aquest.
0: Mira, vaig ensenyant el d'animals,
1: sí, però...
0: i puguis variar les instruccions, però hi ha d'haver unes instruccions i un objectiu.
1: No, i un motiu pel qual canviar les instruccions també, perquè moltes vegades això, el que dona sentit a un joc, és que ho hem dit, no? Al final és que tingui normes. Perquè si no, vull dir, no té cap sentit. Cada joc és diferent perquè té unes normes diferents. Si no, al final, cadascú faria el que voldria, que és el que passa amb l'Uno. Que no, a casa meva juguem així. Dic, vale, això ens passa amb el nostre fill. No, a l'escola juguem així. Ja, però no esteu jugant bé, perquè les instruccions diu que s'ha de jugar així. Llavors, és important que això també serveixi per fer entendre als infants no només la memòria, no sé què, sinó respectar torns, és que això ja ho hem comentat alguna vegada, respectar torns, la paciència, altres tipus de raonaments i entendre que hi ha unes normes.
0: I el que diem sempre també, el control de la frustració.
1: I el control, exacte, que a vegades pots perdre, pots guanyar i no passa res. I això havia...
0: Pensament crític. Clar, resolució de problemes.
1: Per això el que dèiem també, hem portat aquests jocs, perquè n'hi ha molts, que és el que diem. El tema memory jo crec que està solventat. El tema dels escacs també, no? És com que a totes les escoles hi ha com un extraescolar d'escacs, hi ha uns escacs, els escacs és com algo que tothom sap que és bo, però al final jo també crec que treballa molt la memòria. A veure, has de... Ja, potser a nivells més elevats, però al final el que estàs fent és entendre...
0: Recordar cada...
1: Jugades, cada... no sé què,
0: però bueno. Primer el moviment de cada peça,
1: de cada
0: no?
1: De peça, sí. A veure, hi ha una part estratègica, evidentment, però tens molts altres jocs que potser treballen altres temes i també els pots incloure i pots fer un extraescolar per... Per exemple, aquí veig el Sherlock Holmes, aquest, que és un joc que estan a les biblioteques, que és molt xulo, i ja té unes mecàniques de joc així ja elaboradetes, o sigui, sense ser algo espectacular, de col·locació de treballadors, i has d'anar aconseguint sets perquè t'estàs enfrontant el Holmes contra el Mycroft, no?
0: Això és el tauler. Bueno, pels que ens esteu veient per YouTube, això és el tauler. Es col·loquen unes cartes de personatge fixes i unes que són variables, no? Que cada partida seran diferents.
1: I has d'anar amb els teus meeples, amb els teus treballadors, investigadors, a fer certes accions que et donaran això, pistes o poder robar certes cartes o poder fer algunes accions. I aquest és un joc que està a les biblioteques i jo no sé si juga molta gent aquest joc, però és un joc molt interessant. Sí que és veritat que és a dos, però igual que les cacs, igual. I jo crec que és un joc que això ajuda també a treballar altres aspectes que no són només...
0: Estic ensenyant els sets, vale? Justament el número 7, però els sets de cartes que s'han d'anar aconseguint. Aleshores, el que aconsegueixi més cartes d'un set és el que s'emporta els punts d'aquell set.
1: Però està molt interessant això, perquè si has de competir amb l'altre en el sentit de que si l'altre té tots sets i tu no en tens cap, tots els seus sets puntuaran. Però si tu, parlant del número 7, vull dir, sí. si el 6, si aconsegueixes igualar-lo, ningú puntua. Llavors has d'anar fent aquesta estratègia. I són, no recordo quantes rondes...
0: Però tenir algunes cartes ocultes, que a més...
1: Sí, exacte, donen emoció. Bueno, un exemple tonto, però és que és això. Aquest està a les biblioteques de Catalunya, està.
0: Un altre que podem comentar ara així ràpidament és el Curiosity.
1: Que són jocs més complicats, aquests, també és veritat.
0: Tenim tutorial, complicats, clar. És que no s'acaba a segon de primària.
1: No, però vull dir que teníem altres exemples.
0: Però és de programació d'accions.
1: Sí.
0: I és això, ets un hacker que està controlant el Curiosity des de casa teva i has d'anar programant, doncs vull que faci això. Però hi ha altres hackers que van intercedint en els moviments i al final l'últim que col·loqui cap a l'est, no? Per exemple,
1: sí, és el que
0: farà que el número de moviments cap a l'est.
1: Té molta interacció en aquest sentit, costa planificar, però és això, hi ha...
0: Ah, no, em pensava que sabia que val la musiqueta, perdona.
1: Però és això, ajuda ja a tenir una visió això de planificació de futur i de programació d'accions. És a dir, vale, jo si la col·loco anirà 3 amunt i vull que... No?
0: Sí, d'aquest sí que teniu un tutorial al nostre canal.
1: Sí,
0: de la resta encara no.
1: No, jo diria que no.
0: Comentar només molt per sobre, l'Optimus... i el super mega lucky box, que no me'n recordo mai com es diu, sempre li dic el tope super xupi, que és un bingo però amb combos, diguéssim. Molt xulo.
1: Sí, és molt guai, perquè és donar-li una volteta més al bingo.
0: Sí, és que està molt bé. I l'Optimus, que és, bueno, també és numèric i també és de combat, és un roll and write.
1: Sí.
0: Molt divertit, que farem tutorials pel canal.
1: Sí,
0: vale?
1: Jo crec que sí, per a més són jocs això de lògica, no del, bueno, el bingo no, l'Optimus, o el Flash 10, per exemple, crec que el vam portar aquí.
0: Sí.
1: L'hem portat o no?
0: No, avui no.
1: Ah. Que és un joc molt senzillet també, però que necessita agilitat mental.
0: De Beer Pocket, sí.
1: I has d'anar endreçant els números, no?
0: Jo, sí.
1: Llavors, és un joc de mecàniques molt senzilles que és això, treballar l'agilitat mental, que també està molt bé.
0: N'hi ha... No, ens hem centrat una miqueta en els números, potser, no?
1: No, perquè però també hem comentat el del Sherlock i tal, vull dir...
0: Sí, bueno, però, i amb la lògica, però n'hi ha que estan també basats en elaboració de paraules més enllà de l'Scrabble o tipus així, o de tipus trivial, de preguntes que pots adaptar de com es deia aquell...
1: Smarten.
0: Smarten.
1: La memòria que no l'hem treballat... Ui, que jo estic dient aquí que tenim la memòria sobrevalorada.
0: Doncs sí. Se'ns ha acabat el temps,
1: però,
0: Jordi.
1: Però no, volia dir mencionar el joc de Fetch Games, no?
0: És
1: el
0: sí, és que no me'n recordo més el joc.
1: Ai, que condena.
0: Maria, perdona, paraules, sí. El posarem a la descripció del vídeo, t'ho juro que el posem,
1: i
0: el nom,
1: també
0: perquè...
1: Ja...
0: L'hem provat dos cops i és molt
1: sí, un joc de paraules i tal, que també és molt interessant. I el que deien també de...
0: En peu
1: de joc, el Pispa, un joc també d'anar construint paraules, que són jocs, això, molt interessants també, i treballar altres aspectes que no és només la memòria, tot i que la Bàrbara ho necessita.
0: Sí, és veritat, no passa res.
1: Que ens hem quedat sense temps, doncs.
0: S'ha acabat.
1: Cagun, nena,
0: potser si ja que... no ens estan escoltant.
1: No diguis.
0: No et preocupis. Va. Mira, fem una cosa.
1: Posem...
0: Diem adeu.
1: Això.
0: I ja farem més vídeos de... d'aquests temes, perquè ens han despertat molta curiositat a nosaltres també, estem investigant bastant, i a més a més hem conegut gent del mundillo que també ens podria portar coses xules aquí.
1: Sí.
0: Doncs ara sí, fins aquí aquest República Juganera d'avui, ens veiem d'aquí 15 dies.
1: A bé, Jota. I això, ens veiem d'aquí 15 dies.
0: I
1: no deixeu de jugar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. En surt aquesta tarda a la Rambla de Barcelona coincidint amb l'aniversari d'aquest 17A dels atemptats. Un transformador elèctric a l'interior de l'FNAC s'ha incendiat i el fum ha obligat a desallotjar l'establiment sense provocar persones ferides. Quan han arribat els bombers a Barcelona ja s'havia evacuat la botiga. En total s'hi han destinat 7 dotacions als bombers que han treballat juntament amb personal de la companyia elèctrica i s'ha tallat la Rambla en aquell tram. A més, s'ha tancat els accessos a l'estació de Catalunya de la línia 3 del metro de Palai i també de la Rambla. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Sáez, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria que es va desencadenar per l'entrada, recordem-ho, de 80.000 migrants el passat 30 i 31 de juliol.
2: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
1: Una visitant ha agredit una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2. L'agressió es va produir a la zona de comunicacions a la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a les persones grans amb mobilitat reduïda. El visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort la funcionària. Fons de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps. I l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el...

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 17 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el grup de suport a persones cuidadores de Bigues i Riells posa de manifest l'alta càrrega de les cures. Mollà tanca una festa major amb molta participació i protagonisme de les entitats. Castellterçol engega aquest divendres una festa major carregada d'actes, tradició i cultura popular.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 17 d'agost del 2026. Comencem explicant-vos que el grup de suport emocional i d'ajuda mútua de Bigues i Riells del Fai ha tancat una nova edició amb una valoració de 9,5 sobre 10 per part de les persones participants. Un programa que dona suport a persones cuidadores no professionals i que, més enllà de les sessions, busca oferir eines per afrontar una tasca que sovint es veu invisibilitzada i que implica una elevada càrrega emocional i física. En aquesta nova edició hi han participat 11 persones. Han dut a terme 10 sessions presencials entre els mesos de febrer i abril. I és que durant aquestes trobades han treballat aspectes com l'autocura, la gestió de l'estrès, la culpa i l'autoexigència, però també han compartit experiències i dificultats del dia a dia. I és que les dades permeten tenir una idea de la realitat en la que viuen. El 73% dedica 10 hores o més al dia a cuidar un familiar i el mateix percentatge conviu amb la persona de qui té cura. A més, gairebé la meitat fa més de 6 anys que desenvolupa aquesta tasca. En la majoria dels casos, les persones cuidades tenen més de 75 anys i entre les situacions de dependència hi ha demències, malalties neurodegeneratives, ictus o casos d'Alzheimer. Les sessions han tingut efectes positius sobre les participants. Així ho expliquen amb les proves que se'ls hi feia abans i després del programa, ja que mostren una lleugera reducció de l'ansietat i de la sobrecàrrega percebuda. Tot i això, la situació continua sent exigent, i és que al final del programa el 90% de les participants encara presentava un nivell elevat, perdoneu, de sobrecàrrega. Per això, un dels aspectes més ben valorats del grup no ha estat només poder adquirir eines per afrontar la cura, sinó poder compartir experiències i vivències amb altres persones que viuen situacions similars, sentir-se escoltades i crear una xarxa de suport. Una xarxa que, de fet, les participants han decidit mantenir més enllà de les sessions presencials. Mollà ha tancat una nova edició de la Festa Major després de gairebé una setmana d'activitats, música i cultura popular. Una festa que va començar amb la tradicional llegenda de la Cabra d'Or i que ha tingut molta participació tant d'entitats com de les veïnes. Des de l'Ajuntament fan una valoració positiva de la festa i destaquen especialment la participació que hi ha hagut en els diferents actes. Ho explica Laia Bonells, regidora de Joventut.
2: Doncs, mira, estem molt supercontents i contentes amb la Festa Major d'aquest any perquè, bueno, ha funcionat, sempre funciona, però aquest any ha sigut especialment, ha anat especialment bé tots els actes, eh? Des del principi de la Cabra d'Or, que sempre té molta afluència de gent i molta infància, molta gent de totes les edats, que això és una cosa que és superinteressant, donar sempre les gràcies als de la Cabra, vull dir, és l'inici de la Festa Major, sense la Cabra d'Or no seria el mateix i, per tant, la Cabra sempre és un inici que ens deixa el llistó molt amunt. I ara, molt bé, estem molt contentes perquè els actes han tingut moltíssima participació, moltíssima.
0: Un dels aspectes més destacats és la implicació de les entitats locals, que any rere any tenen un paper clau en l'organització de la Festa Major.
2: Molta gent ha assistit a la Festa Major, però també molta gent ha col·laborat, moltes entitats, que això és el que també penso que és un valor molt gran que tenim aquí a Mollà, que és que les entitats participen moltíssim de la Festa Major. Moltíssimes entitats han organitzat coses, l'Ajuntament estem allà per donar suport i infraestructura, bàsicament, però sempre hi ha hagut molta gent a tot arreu. Han tingut superèxit, com ja vam venir fent els últims anys, des que vam iniciar, per exemple, les paelles, el concurs de paelles. És un moment on ens trobem molta gent del poble col·laborativament i estem allà tots junts i es converteix en una festa molt xula. Després, aquest any, per primera vegada, també vam fer un bingo musical justament després de les paelles, que també va aglutinar gent de totes les edats i també va ser un moment superdivertit.
0: La música també ha tingut un paper destacat, especialment amb les activitats nocturnes al parc, que han concentrat bona part de la programació del públic jove. Des del consistori valoren positivament l'ambient que s'ha viscut durant aquestes nits i el funcionament dels diferents dispositius previstos, com el punt lila o les barres.
2: I després, com ha destacat, doncs, bueno, com sempre, les nits del parc, que sempre són màgiques, és a dir, fins a les tantes, amb molt bon ambient. Sempre, bueno, hi ha coses, perquè sempre passen coses quan són moltes persones, però tot sempre des del civisme, des de la bona entesa, entre totes les persones, amb les barres, amb el punt lila, amb l'equip tècnic, sobretot, que també hi dedica moltíssimes hores. Vull dir que, sobretot, molta gent, molt bon ambient en general, i això hi gent a tots els actes. No hi ha hagut cap activitat que haguem dit, ostres, aquí hem punxat. Vull dir, tot arreu hi ha hagut molta gent, molt bona participació i molt bones sensacions.
0: Així, Mollà posa punt i final a la Festa Major d'enguany, mantenint la bona resposta dels darrers anys i amb la vista ja en la Festa Major del 2027. I no deixem de parlar de festes majors, perquè Castellterçol es prepara per viure des d'aquest divendres 21 fins dimarts 25 la seva festa major. 5 dies amb actes per tots els públics i amb un programa que combina tradició, cultura, música i activitats populars. La festa, com dèiem, arrencarà divendres al vespre amb el pregó, que enguany anirà a càrrec dels agricultors i traginers de Castellterçol. A la nit, les havaneres i el rom cremat donaran pas a la música amb la festa activa i el DJ Arzet a la carpa de la plaça dels Estudis. Dissabte serà un dels dies més carregats d'activitats, amb la cercavila de gegants i nans, el contrapàs, el ball del mussol i el correfoc, que recorrerà diversos carrers del municipi.

I amb elles, les que sonaven al grup de versions íntegrament femení Les que faltaven, seran les encarregades de fer ballar al públic a la carpa de la plaça dels Estudis i la nit acabarà amb DJ Carrera. La tradició tindrà, però, un dels seus moments més destacats diumenge i dilluns amb la dansa de Castellterçol i el ball del Ciri, dos dels elements més característics de la festa major. Diumenge es faran a la 1 del migdia a la plaça Vella i dilluns es repetiran a les 6 de la tarda.

Diumenge també hi haurà sardanes, espectacles familiars, activitats esportives i més música amb la Vesprada Blava, mentre que dilluns el programa continuarà amb activitats durant tot el dia i acabarà amb el vespreig i la música a la carpa. La Festa Major arribarà a la seva fi dimarts amb la ballada de country, concerts, el ball de Festa Major i la tradicional corredissa gegantera que enguany celebra els seus 30 anys. 5 dies, per tant, per sortir al carrer, recuperar tradicions i gaudir de la Festa Major de Castellterçol. El moianès Enric Casacuberta farà parada a Barcelona el pròxim 21 d'agost, abans de marxar cap als Estats Units per afrontar un dels reptes més importants. Recorre tota la ruta 66 per recaptar fons per la lluita contra l'ELA. Casacuberta arribarà a Barcelona després d'haver completat, el dia abans, el primer tram del repte, que el portarà des de Moià fins a la capital catalana. El 21 d'agost ja Barcelona farà un recorregut simbòlic pels carrers de la ciutat. La sortida serà a les 12 del migdia des de la plaça de Sarrià i des d'allà es dirigirà cap a la Diputació de Barcelona, on està previst que sigui rebut per representants. El recorregut continuarà fins a la plaça de Sant Jaume, concretament al Palau de la Generalitat, en el que serà un dels últims actes abans de marxar cap als Estats Units. Des de l'organització han fet una crida a la ciutadania perquè l'acompanyin aquest darrer tram, ja sigui corrent o en bicicleta, o bé que s'apropi a algun dels punts del recorregut per donar-li suport. I és que aquesta serà només l'avançada del gran repte, recórrer corrent la ruta 66 amb l'objectiu de donar visibilitat a l'ELA i recaptar fons per combatre-la.

0: I a continuació us deixem amb una entrevista a Enric Casacuberta, que li va fer al company Guillem Soler ara just farà un any, l'agost del 2025. En ella podreu descobrir una mica més com és i com neix tot aquest repte de la Ruta 66.
1: Molt bona tarda, Enric.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Com sorgeix la idea de fer aquest repte?
2: Bé, jo he viatjat bastantes vegades als Estats Units, he fet la Ruta 66, o sigui, soc un amant d'aquesta ruta, diguem, no? I l'últim cop que vaig anar-hi fa un parell d'anys, era el centenari, que era el proper 2026. I vaig pensar, doncs, ostres, potser tinc ganes de fer la grossa, no?, per aquest centenari. I mira, a l'Ivolta se'm va ocórrer això de fer-la corrent. Vaig mirar, preguntant-li al senyor Google a veure si l'havia fet molta gent, aquesta ruta corrent, i es veu que no, que gairebé no l'ha fet ningú. I després, com vaig tindre clar que volia fer-ho, esclar, vaig pensar, ostres, això es mereix fer-ho per fer aquest repte per alguna causa, no? I mira, se'm va córrer la vela i, bueno, jo aquí estic.
1: Ens pots dir una mica exactament, explicar una mica com serà aquest repte, no? Més o menys quants quilòmetres fas, és on surts, on arribaràs?
2: Sí, mira, la Ruta 66 comença a Chicago i acaba a Los Angeles. Són 3.940 quilòmetres. El que passa és que jo en faré alguns més. M'explico. La Ruta 66 és una ruta que no existeix. Vull dir, ja va quedar descatalogada, se l'han menjat les autopistes interestatals, diguem, hi ha trossos que sí que passa per dins de pobles, vull dir, és com si ara aquí Sant Feliu que farà la variant, diguem, no? Doncs el poble, el tros de la carretera vella encara val, però hi ha trossos que la mateixa interestatal l'ha absorbit, no? I, esclar, per allà no puc córrer, per un interestatal. Per això tinc que buscar via alternativa. O sigui, que faré trossos sencers de Ruta 66 i trossos que, on comença l'interestatal, doncs, tinc que anar pels costats, diguem, perquè per l'autopista no es pot córrer. I això, i la faré, he comptat uns 150 dies, són 5 mesos, que això ve sortir un promís entre 20 i 40 quilòmetres diaris. Entre mitja i una marató diària, durant 150 dies. Bueno, sí, un repte xulo,
1: Sí, sí, un repte xulo i llarg. Parlant una mica de terminis i de dates, dius això, uns 5 mesos. Quins són aquests 5 mesos i una mica per què els has escollit, justament, aquests 5?
2: Sí, a veure, surto... Mira, justament, ara falta un any gairebé, perquè el 31 d'agost de Chicago, i acabo el 25 de gener a Moll de Santa Mònica, de Sant Feliu. Per què aquestes dates? Jo volia començar una mica abans, començar a maig o així, perquè, esclar, començar a febrer a Chicago hi ha neu encara. A març encara és possible que n'hi hagi. El que passa que em trobava que, clar, que creuava la Serra Mojada l'agost, i és que hi ha 50 graus allà, era impossible. I així és de la manera que enganxo menys calor. Enganxaré fred, però és de la manera que enganxo menys calor. Vull dir, perquè començo a final d'agost a Chicago, que fa el temps que aquí, però ja setembre, octubre, cerca cap a Nou Mèxic i Arizona puc trobar fred, inclús neu algun dia, però bueno, mirar les temperatures i encara és suportable, i ja entro a Califòrnia, diguem, a principis de gener, a Califòrnia, bueno, com Canàries, vull dir que no tindré 18-20 graus.
1: I ara estàs en una fase de, diguem, d'entrenament, no? T'estàs preparant per
2: sí,
1: aquest repte.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest entrenament, no sé si va evolucionant a mesura que s'acosti, no sé com estàs entrenant ara mateix.
2: Sí, bueno, estic seguint un pla. Em porta el Centre Zenit de Girona, que és un centre de rendiment, no? Entrenen ciclistes professionals i això. Jo vaig anar allà, vaig aparèixer un dia, i perquè m'ho havia recomanat, diu, escolta'm, diu, vés allà, que allà faran una bona planificació. I ells van creure en aquest projecte, sobre en patrocinem també, i m'ha ficat uns entrenaments, ja estic augmentant bastant. He començat amb 5 dies d'entrenament de córrer, el que em marca l'entrenador, a vegades una hora i mitja, a vegades jugues, a vegades aquest ritme, aquest d'això, i un dia entrenament de força, i un dia descanso. Doncs vaig començar el gener d'aquest any, 18 mesos abans, amb entrenament en sèrio ja, perquè ja entrenava jo, però bé, tan ben portant no. I faig entrenaments de... Em va augmentant, ara ja vinc fent 20 i pico quilòmetres el dissabte, 20 i pico el diumenge, saps? Entre setmana també, esclar, també treballo, també tinc les meves limitacions. Faig una hora i 20 minuts, una hora i mitja, el que em marca, entre 16 i 17 quilòmetres. I això, paulatinament, ho tinc que anar augmentant. També et dic que és... Sí, perdó.
1: No, anava a dir que s'ha de deixar clar també que... No vens ni d'una experiència allò de ser un esportista d'elit, ni tampoc se't pot destacar precisament per la teva joventut, no? Allò, diguem que és un repte tu per personal també bastant elevat, no?
2: Sí, sí, però pues, bueno, és això, eh? Tinc 60 anys, vull dir... I sí, sí, és un repte per mi. Esclar, dic que de seguida que em va agafar aquesta gent del centre Zenit, em van fer prova d'esforç. Ara, ahir vaig anar-hi, per exemple, i veig que de 3 setmanes em fan una olímpica de sang, una olímpica de urina, em miren, vull dir... Estic ben portat, diguem, no? I, bueno, i això.
1: I més enllà d'això, no?, d'un repte personal, aquest repte és per ajudar i donar suport als malalts d'ELA. Com planteges sí. aquesta ajuda? No sé si el que faràs serà recaptar fons, donar visibilitat... Com ho faràs, això?
2: Bueno, les dues coses, diguem. L'idea és recaptar, o sigui, primer donar-hi més visibilitat, i perquè això penso que no l'ha fet ningú, que gairebé l'estat espanyol segur que no ha fet ningú, i Europa no gaires. Tinc constància d'un francès, però no sé, hi ha unes llagunes al mig que em sembla que es va saltar els trossos. Però bueno, és igual, això no és important. El de l'ELA, sí, recaptarem fons, nosaltres tenim un nombre de compte i que fer una associació sense ànim de lucre, diguem, perquè la gent que vulgui col·laborar, no, amb aquest repte, doncs li descavi. I per això tenim un nombre de compte i un d'això, i al final tot el que recaptem ho donarem a la Fundació Miquel Valls. També tinc que dir que ara estem en contacte als Estats Units amb la Fundació ALS d'allà, que és l'ELA d'allà, i allà també farem recaptació. Però, clar, la recaptació que fem als Estats Units, que són els americans, doncs anirà per la Fundació ALS d'allà.
1: Molt bé. I Enric, ja per acabar una mica, com van els ànims, no? Perquè en un projecte que és tan llarg i tan exigent, no sé si et sents capaç allò d'acabar el repte, l'energia va augmentant cada dia, hi ha dies que venen més dubtes, menys, com va això?
2: No, dubte no en tinc cap, eh? El que passa que, esclar, són moltes coses a controlar, molt d'allò, i hi ha dies que, ostres, que estic una mica més en els dies del compte, en tema, ja aquí tinc que fer un pressupost, sponsors, per fer-ho llogo una autocaravana i necessito gent que me vagi movent, no?, per anar... per cada dia, doncs, poder dormir a l'autocaravana i l'endemà arrencar i seguir. I, esclar, tot això, tota la moguda, esclar, em porta una mica d'atenció. Però els ànims, no, és que estic convençut que ho faré i potser més llest del que em penso. No, segur, eh?
1: Molt bé. Doncs, Enric Casacuberta, moltes gràcies per atendre'ns. Molts ànims i molta força per superar aquest repte tan bonic que estàs perseguint, i anirem seguint com et va la cosa.
2: Moltes gràcies, i només dir-te, si em deixes fer un incís, això, que si la gent em vol seguir, a tant Instagram com en TikTok, és el Ruta 66 per L, XL, m'entens?
1: Sí.
2: Així em trobaran les novetats cada dia, i allà explica també com fer les donacions i tot això, d'acord?
1: Molt bé, doncs queda clar. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, eh? Gràcies. Adéu.
0: El temps. I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre, ho fem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
3: Hola, què tal? Comença una nova setmana. Ara ja estem a finals de... mitjans d'agost, més aviat. Comença el temps en què tothom ja va tornant de les vacances. Ja es veu aquí molts començaments de feina, molts començaments de tornar a les vacances, i suposo que la gent comença a estar una mica ja més involucrada en el dia a dia i també involucrada amb el temps que farà. Tot i que, òbviament, el temps sempre és molt important per totes les coses que hem de fer. Aquesta setmana hem començat amb una mica menys de calor. Segur que molta gent dirà que no es nota gens, eh? Però, bueno, jo diria que una mica es nota. Sobretot a les nits. A les nits es pot dormir una mica millor. A les nostres poblacions hem baixat dels 20 graus, que fa dies que no baixàvem, i per fi una mica de respir a les nits, que ja va bé. I aquesta setmana què passarà? Setmana, com deia, important, setmana de retobaments, setmana de tornades a les cases per molta gent. Doncs bé, deixem una mica enrere la inestabilitat que hem tingut el cap de setmana, que ha sigut una inestabilitat bastant marcada, i avui, per exemple, ha fet més sol, més tranquil·litat, i sembla ser que els pròxims dies tindrem això, sol, tranquil·litat i temperatures màximes força altes, al voltant dels 30 graus, 31, 32 graus. Les mínimes, com aquestes nits, al voltant dels 20 o una mica menys. Pocs núvols, a la tarda creixements ennuvolades típiques d'agost, que en principi, no deixaran precipitacions a casa nostra. I a partir de dijous, aquí ja hi ha més incògnites. El que està segur és que dijous i divendres la temperatura baixarà per sota els 30 graus les màximes i les mínimes també baixaran i serà sobretot a partir de divendres que les nuvolades seran més extenses i també més importants. I a partir de dijous tard, divendres tarda, ja podem també tenir tempestes actives a prop de casa nostra. Però també és veritat que hi ha encara molta incertesa en els mapes. Hi ha mapes que veuen clara aquesta inestabilitat, aquests núvols i aquestes precipitacions, i hi ha mapes que no ho veuen gens clar. Jo, personalment, crec que la temperatura baixarà segur, però la inestabilitat està molt discutida. Veurem què acaba passant. Jo aposto que dijous no plourà, i a partir de divendres sí que les tempestes seran molt més actives, però haurem d'esperar una mica a afinar-ho del tot. Per tant, resumint, anar molt de pressa. Nits més fresques, dos dies de calor encara, fins dimecres, força calor. A partir de dijous baixar de temperatures i molta incertesa a partir de divendres, sobretot el cap de setmana, amb els ruixats, les tempestes i les pluges. Haurem d'anar confirmant els pròxims dies aquest escenari. Moltes gràcies, bona setmana, adeu!
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat un cop més les competències d'immigració i ha avisat que les conseqüències de l'arribada de migrants a Ceuta. Turull afirma que el que passa a Ceuta no es queda allà, ja que normalment, quan allà s'esternuda, dit Catalunya es constipa. Ha fet aquestes declaracions a les festes de Gràcia de Barcelona, on ha dit també que una de les conseqüències de tenir Salvador Illa al capdavant del govern és que només està pendent de no molestar Madrid i no tenir veu pròpia en temes que afecten tant els catalans com és justament aquest. Turull ha assegurat que des de la formació que lidera Puigdemont tornaran a registrar la petició de seguida que obri el registre al Congrés. I la coordinadora ecologista Preservem el Maresme denuncia la manca d'informació sobre el projecte de la millora de la connexió entre la Nacional 2 i la C32 a Calilla, inclòs el conveni Maresme impulsat pel Departament de Territori. El pla es va presentar recentment a Mataró durant una visita del president Illa, però els detalls de l'actuació no es faran públics fins a la tardor, quan s'obrirà el període d'informació pública. El portaveu de Preservem el Maresme és Antoni Esteban.
2: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calilla. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
1: I un home ha mort en un accident al canal d'Urgell a Golmés i els Mossos han detingut el conductor del vehicle que conduïa sota els efectes de l'alcohol i va fugir sense socórrer a la víctima ni trucar als serveis d'emergències. El sinistre va tenir lloc diumenge a la tarda quan es va rebre l'avís de la presència d'un vehicle bolcat al canal. Quan s'ha pogut treure, s'ha comprovat que a l'interior hi havia una persona morta en posició de passatger. Encara més successos. Un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca de Barcelona. Els fets van passar dimecres a la nit, segons han confirmat els Mossos. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
1: Les 9 i 3 minuts d'aquesta nit del 17 de novembre de 2025, ja quasi les 9 i 4, acaben de marxar els nostres amics del Tujugas. Comença l'Anem a la muntanya. Molt a prop ja d'aquest final d'any, molt a prop del final de 2025, l'època de l'any en què s'està molt bé a casa, al sofà, al costat de la llar de foc, descansant tranquil·lament. L'època de l'any on les 6 de la tarda sembla que siguin les 10 o les 11 de la nit, però a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt. A més, ara que sembla que comença a venir el fred, que vas caminant, sents l'olor de les llars de foc, sents l'olor també d'algú que fot alguna botifarra, una cosa això... I es nota pel cabell. No. Però és una època d'any molt i molt maca. I a més és l'època pre-Nadal, que el Nadal ja el desvirtua una mica tot, però aquesta època, que és la pre-nadalenca, m'agrada molt. També esperem que us agradin a tots vosaltres aquests 55 minuts que queden fins a les 10 en punt de la nit, que és el moment en què acabarem l'Anem a la muntanya d'avui. I és que tenim un programa molt farcit. Pau i Barge, la sintonia de Nadal, tot d'ap. Com li agrada el Nadal al Pau? Com li agrada el Nadal? Com li agrada el Nadal? Tenim totes les seccions a punt. També posarem alguna cançó nadalenca ja. I és que estem aquí, tots els protagonistes de l'Anem a la muntanya, a l'estudi d'Ona Cuinenca, davant dels micros verds que tant i tant ens caracteritzen. Bona nit a tothom. Us agrada aquesta època pre-nadalenca? Us agrada aquest temps?
2: I a mi, sincerament, hi ha coses que m'agraden, com és els colors
1: molt maco, sí.
2: Dels arbres, que perden la fulla, i això sí. Però això de fer-se nit a les 6 de la tarda, mal assumpto, No va amb mi, això.
3: A mi m'agrada, però perquè sóc més de fred, potser. Però sí que és veritat que es fa de nit molt d'hora i...
2: Es desaprofita de seguida... les tardes, és que sembla que no hi siguin. Ja acabes de dinar i
3: sí,
2: has fotut de nit.
3: De seguida es fa de nit i tothom tancat i clar, al final es nota. Però sí que m'agrada el que deies, eh? Aquesta olor de xemeneia, aquesta olor de fred.
1: O sigui, no us... No us agrada passejar així pel carrer, que notes aquell fred a la cara, que la cara tens, tens freda...
2: Sí, això sí,
1: a mi m'agrada molt, això.
2: A mi el que no d'allò és la llum. La falta
1: que
2: de llum de les 6 de la tarda, que ja no hi ha... Això, llavors, no...
3: Sí, sí,
2: el fred ja m'està bé, que venir de l'estiu, que has passat calor, doncs ja, això ja està bé, no? I canviar... Vull dir, aviam, el millor de la terra, en definitiva... és que va tenint les estacions aquestes, sí, no? Perquè si sempre estiguéssim... Si la Terra tingués l'eix perpendicular en el sol...
1: Sempre
2: seria la mateixa temperatura tot arreu.
1: Bueno, l'equador.
2: Els que tinguessin fred a dalt i els que del mig tindrien sempre calor, etc. No? Però, clar, el fer l'eix estar així tort, doncs fa que hi hagin les estacions, bueno, no?
1: Menys l'equador, que l'equador sí que cada dia dura el mateix.
2: Bueno, sí, el que passa que l'equador també té una petita variació, suposo, no? Perquè, en definitiva, també alguna cosa varia, no? Però és poca cosa, allà és poca cosa. Sí.
1: Molt poca, molt poca. Sí, sí. Sí, a mi... El dia podria ser... El dissabte estàvem allà amb uns col·legues. I clar, per això he posat això, eren les 6 de la tarda i tothom deia, em vaig a casa, i com si sigués super tard. I eren les 6 de la tarda.
3: Sí, sí, sí.
1: Però donava la sensació que siguessin a les 11 o més tard. Però bueno, però també m'agrada, que uns quants dies a l'any, això de les 6 de la tarda, faig fos, també està bé.

0: ja s'allarga força.
1: Sí, sí, i tant. Ah,
0: i tant. I llavors, i tant, doncs, ja tens més... I després hi ha els verds aquells dels arbres que comencen també, també a treure fulla, sí, sí, i així, no? Que...
1: Bueno, que cada estació té la seva part bona i la seva part lenta. Molt bé, tot bé, tot bé?
2: Sí. Jo vull dir una cosa.
1: Encarant ja aquesta època prenalenca.
2: Aquest cap de setmana he estat al Centre Geogràfic de Catalunya. El punt... Al mig, ben bé al mig de Catalunya. Oh, mira.
1: Cap a Manresa?
2: El poble de Pinós, es diu.
1: Ah, sí, mira, ho vaig veure, ho vaig veure.
2: Solsonès.
0: Sí, Pinós, Pinós.
1: Ho vaig veure, ho vaig veure.
3: Hi ha la fonda més antiga?
2: On hi ha la fonda més antiga de Catalunya.
3: Catalunya, que fa 500 o 600 anys, que figura que estava fent menjars o hi ha...
2: 1523. Hi ha, sí, sí, hi ha un paperet que no és l'original, però sí que ho indica.
1: I va passar que ja m'ho viu un cridor per allà. No, és el primer no, però algun descendent seu directe segur.
2: Vaig dinar allà, de fet.
3: I, sí, sí, sí, està bé.
2: I
3: està
2: és un bon lloc per anar-hi, ja t'aviso, Pep. Si mai d'allò, apunta-t'ho, perquè barato i bo, i plats tradicionals de Catalunya.
1: Jo vaig anar a la Costa Brava, vaig anar de Palamós a Tamariu, i la Costa Brava, així, tardor, hivern, és maquíssima, maquíssima està. Molt maca. Va, passes per aquelles escales.
2: Que no hi ha ningú.
1: Sense
3: gent.
1: No hi ha ningú. Està, uah, supermaco. A Tamariu vam menjar que jo estirava els peus i gairebé tocava el mar, allà a primera fila de mar, amb un solet que feia, que estava de primera. I també un joc molt bo i bastant... Qualitat-preu, el que donen, cara, surt caríssim, no. Ja, a primer línia mar, eh? Vull dir que... Em va sortir molt bé, A més, es van equivocar perquè vam demanar dos arròs i dos fideuà. I ens porten dos fideuà i després diuen, té, els tres d'arròs. I no, hem demanat dos. I hem de cap a dintre, serveixen dos plats i en deixen un altre allà al mig de la taula. I clar, vam mirar tots i la tia Manduc i no, deixa-la aquí que ja... Sí, ens vam fotre... Ens va sortir encara millor. Ens va sortir tres plats d'arròs quan vam demanar dos només. Però no, molt bo. I la Costa Brava és maquíssim, eh? A mi el tros aquell de la patxa al castell, tot allò, la cala al castell, hòstia, ma, és molt maco. Molt maco.
0: Poblat ibèric.
1: Poblat ibèric, de variar. Molt maco, molt bé. Algú més a destacar? Pinós, eh? Has dit la fonda, com es diu la fonda?
3: Fonda Pinós.
1: Fonda Pinós?
2: Sí, sí. Hostal del Pinós, em sembla.
1: I encara va, eh? Encara va.
3: Sí,
1: encara
3: sí,
1: va,
3: sí. I... La més antiga.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí. I, bueno, el diumenge vaig fer alguns encims, però bueno, ja no ens allargarem més.
1: No pares, eh? No pares.
2: Home, s'ha d'aprofitar.
1: No, I tant. Molt bé, sabrem a Pai Barça més des de dintre la Peixera.
4: Bona nit.
1: Bona nit. També vas anar a... A sopar a algun lloc a dinar a una fonda tan antiga de l'any 1500?
4: No, he tingut aquesta sort.
1: És cap aquí, no?
4: Me l'apunto per anar-hi.
1: Sí, sí, jo també l'apunto, eh? Perquè a més has dit el cor de Catalunya, eh?
2: Ben bé, el
1: mig.
2: El mig.
1: Sí, sí. Mig de Catalunya.
2: És difícil d'arribar perquè a Pinós està ben bé, que és carretera de curves per tots els cantons. Pots arribar des de Baix a Calaf o des de Súria o des del Berguedà, però tots són carreteres de curves. Molt direcció bé, Cardona, et desvies també.
1: Molt bé, jo faig com el Pau, m'apunto i algun dia anem a treure cap a Pinós, aquesta fonda tan antiga que hi ha en aquell poble. Comencem el programa d'avui. Joan, l'editorial, de què ens
0: doncs
1: parles?
0: Parlarem dels 40 anys de la primera ascensió catalana a l'Everest.
1: Molt bé.
0: Que és un article molt llarg, llegiré només una part i si en cas els propers programes llegirem alguna cosa més.
1: Molt bé, aquesta setmana també celebrem els 50 anys de... que s'acaba el dictador, es va acabar el dictador...
0: Sí, també. Sí, mals records, però bueno.
1: Sí, bueno. Bueno, ja. Això donaria per parlar molt.
5: Què és que passa l'estona? Tenim la Mercè aquí, que té moltes coses per explicar.
3: No hi ha cap problema, jo estic Mercè.
1: Patam, ja, patam, cop de bastó.
5: No, que ho he dit molt bé, eh?
1: Sí,
5: suau.
0: Ho he dit suau, i a més no ha corregut la mà, o sigui...
1: No. Si us fa la sintonia de l'editorial amb els 40 anys...

i escrit pel Xavier Maduell. El 28 d'agost del 1985, una potent expedició catalana amb els seus xerpes assolia el que ja havien intentat en anys precedents, el cim més alt del món. Rememorem aquella ascensió històrica i d'altres que al llarg de 4 dècades han petjat el sostre de l'Himàlaia, d'Àsia i del planeta. L'interès de l'Everest. Òscar Cadiach, Toni Sós, Carles Vallès, Sam Butamang, Ann Karma, Narayan Sheresta van coronar la muntanya més alta de la Terra el 28 d'agost del 1985 a la tarda. Havien seguit l'aresta nord-est, la via normal del Coll Nord, una activitat que va significar la primera ascensió d'aquest itinerari per part d'escaladors occidentals i la tercera ascensió mundial de la ruta. Per al alpinisme català, era la tercera temptativa a l'Everest, la segona per la ruta del Coll Nord i la primera durant el monsó. Però l'Everest no té el poder d'atracció alpinístic que exercia fa 40 anys. Bé, sí que el deu tenir sempre perquè els seus 8.849 metres són la màxima cota del món, però ja caducat l'alpinisme romàntic de Mallory, que fa un segle va realitzar 3 intents al cim i va escriure: el que obtenim d'aquesta aventura és pura alegria, i l'alegria és el propòsit de la vida. Encara perdura el dubte de si els anglesos George Mallory i Andrew Irvine van arribar al cim abans de morir en l'ascensió del juny del 1924 pel vessant nord. Fa 72 anys de la primera ascensió documentada al cim i també han canviat molt les coses des de l'escalada del neozelandès Edmund Hillary i el nepalès Tenzing Norgay. El maig de 1953 pel vessant sud. John Hunt, cap d'aquella expedició britànica, va reconèixer: l'ascensió a l'Everest seria una cursa de relleus en la qual cada expedició passa el testimoni a la següent fins que l'assoleix. Des del 1921, 14 expedicions ho havien intentat i l'any 1952 els suïssos havien arribat a menys de 300 metres del cim per pràcticament demostrar que l'èxit era possible. Estranys en el seu terreny. El Xavi i a mi ens pregunten, sorpresos, si ens dediquem a pujar muntanyes a part de l'Everest. Qui ho diu és en Xavi Àries, un dels 24 alpinistes catalans dels quals hi ha constància que han fet el cim des d'aquell llunyà 1985. Xavi Àries, Xavi Aymar van assolir l'èxit l'any 2008 sense l'ajuda de xerpes, però amb oxigen suplementari. Volíem fer-ho sense oxigen, però vaig patir una lesió a 10 dies del cim i em van canviar el plantejament. El seu document, l'Everest Prohibit, mostra unes cues a l'esglaó Hillary de 8.780 metres que paralitzen els alpinistes i acceleren el procés de congelació si no s'inspira el gas salvador en aquella cota extrema. Àries constata la paradoxa de sentir-se estrany en un terreny que hauria de ser alpinístic per excel·lència i que actualment sembla reservat a persones que avui pugen a l'Everest, l'any que ve aniran a caçar lleons i un altre a bussejar en un mar tropical. Només cal tenir molts diners i estar en forma, tot i que no carreguen ni l'ampolla d'oxigen. Van xuclant de la bombona del Xerpa, ens comenta el Jaume Altadill, el veterà alpinista, fotògraf i membre de nombroses expedicions, com la primera catalana que el 1982 va intentar el cim. I fins aquí us llegeixo avui, i si en cas un altre dia continuaria amb aquest article. I us diré un parell de dites que m'han passat. Diu: a la tardor, ni fred ni calor. I un altre que diu: el temps en què ens queda per viure és més important que tots els anys que hem viscut.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial, per aquests refranys. La setmana vinent, una nova missió. I l'última ja del mes de novembre, l'última editorial del novembre. Passem ràpidament a la colla de dimecres, perquè ja tenim aquí la convidada, com he dit abans, de l'entrevista, i tenim ganes d'escoltar-la, però també tenim moltes ganes d'escoltar el Josep. Josep, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: On ens portes avui, on anem?
1: Avui anirem a la Cellera de Ter per fer el maco. Puig de Frou.
0: Anem cap a la Cellera de Ter, amb la colla del dimecres, sisplau.
2: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
1: Bona nit, gent de la muntanya. A la colla del dimecres us passo una altra de les seves sortides setmanals. Tal com hem dit, anirem a Puig de Frou. A Puig de Frou és la muntanya que regeix la vall de la Cellera de Ter, tot i que té 839 metres. Al seu darrere hi ha una muntanya gran i alta, que és el Sant Gregori, amb 1.090 metres. La part més alta comparteix amb el municipi d'Osor. Aquest cim està inclòs en el llistat dels 100 cims de la FEC. Al llarg del recorregut ens trobem en diverses masies i cases de pagès, una de les quals és Can Torra. La casa està deshabitada, però en els últims anys s'hi ha fet constants reformes perquè és un punt de pernoctació o d'estada per excursionistes que van de camí al cim. Des del camí que porta al cim hi ha esplèndides vistes cap a Pantà de Susqueda, la vall de la Cellera de Ter i la vall d'Anglès. Els boscos dels vessants de la muntanya estan formats principalment per alzines, roures i castanyers. Sortim des de l'antiga ferreria, enrunada, i continuem fins a arribar a un pal indicador que ens diu que a 150 metres es troba a la Font del Bassi. Ens desviem i en poc de camí hi arribem. La Font del Bassi és bonica, abundosa i arranjada, on hi ha una taula de pedra i una bonica ombrívola zona de pícnic. Després de seguir per pistes, entrem a un corriol que ens porta fins al cim del Puig de Frou, 839 metres. El cim està presidit per una enorme creu. És una bona talaia, amb una taula panoràmica que ens indica la distància i direcció de llocs i cims emblemàtics de Catalunya. També hi ha uns bancs de fusta i el llibre de signatures. Al fons es gaudeix de les vistes de la Cellera de Ter i el pantà del Pasteral, al fons de la vall. Deixem el cim fins a una pista de terra que ens porta de nou a l'antiga ferreria, final d'aquest recorregut. Ha estat una caminada de 8 quilòmetres, 862 metres, un temps de caminada 2 hores 50, un temps total de 3 hores 55, amb un ascens acumulat de 529 metres. Aquí diu la llegenda que les bruixes del Puig de Frou expliquen que una bruixa estava trista perquè una seva companya li havia pres el seu enamorat, un follet.

0: Gràcies, Josep, per aquesta excursió cap a Puig de Frou, un lloc... Aquí sí que hi ha estat, aquesta zona. Molt maca, eh? Molt maca.
1: Té molt panoràmic.
0: I tant, i tant. Molt bé, setmana vinent, l'última colla dimecres del mes de novembre. I posarem ja la sintonia... posem ja la sintonia de l'entrevista.
2: Sí, perquè avui no hi ha el Parés.
0: Avui no hi ha el Parés.
2: El Parés no ha vingut perquè està molt encostipat. I m'ha enviat un WhatsApp i m'ha dit, Teresa, no vinc. Així que, Parés, cuida't, que la setmana que ve has de venir.
0: No ve, però la informació del centre, recordar que aquest diumenge hi ha la Sant Miquel 360. Esteu tots convidats a participar-hi, a fer de públic, a fer de vitrullaments. Sí, tots esteu convidats, eh? Jo el faré, jo el faig.
2: Tu camines. Nosaltres treballarem perquè pugueu caminar.
0: Sí.
2: Bueno, ho veus, controlarem. No
0: jo
2: sé.
0: Vull fer un tros caminant, un tros corrent, faré una mica el peripé, per allà, veiem què. Perquè és dur, eh? És Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
3: I principalment la carretera, eh? No? Dic jo, no ho sé. Jo, sí. Si hagués de córrer, hòstia, la carretera...
0: Bueno, però la carretera que tu has de baixar del quilòmetre 3 fins a... El quilòmetre 3 fins al 2, allà faré un gas que no em veurà ni Déu, allà.
2: Yeah. és el tram més curt, que de tot l'altre.
0: No, però ja de tornada.
2: Ja.
0: Que la baixada ja, la inèrcia em portarà cap al parc usat. Bueno, no sé, ja veurem. Igual després faig tot caminant, eh?
4: No facis figa, eh?
0: No estic en forma. Però bueno, ens veiem per allà segur, perquè la faré. Doncs això, no tenim la informació del centre, però recordeu que aquest diumenge aquesta cursa solidària, el més important és això, que és solidària i que tothom participi d'alguna manera o altra.
3: Em sembla que van dir que hi havia més de 300 inscrits ja.
0: Això és el Pau.
2: 360, em sembla.
0: El Pau va dir 400, crec.
3: 400 ja?
5: Podeu escoltar l'autojugàs, que hem entrevistat el Lluís Vilalta, Falquet aquí sense voler-ho, però són 425.
3: Déu-n'hi-do, tu.
0: Hòstia. Jo havia de ser dels últims, perquè sembla que vaig apuntar ahir a les 11 de la nit.
5: Ben just.
0: Oi que sí que havia de ser dels últims, Pau?
5: L'últim he sigut jo, perquè he tancat abans d'allò, m'he apuntat jo i llavors ja he tancat, però... Sí, d'ahir va ser l'últim. Perquè jo he tancat avui al matí i a les 8 encara ha entrat un tio a la Garriga, però sí. Quasi.
0: Molt bé, merci per la informació, Pau. Posem la sintonia de l'entrevista i ja escoltareu a Pep Sanz.
6: L'entrevista de la setmana.

0: Bé, començarem amb l'entrevista. Bona nit a tothom. Jo també estic una mica constipat per això, aquesta veueta, però bé, farem entrevista. Avui tenim la Mercè aquí amb nosaltres. Bona nit, Mercè, moltes gràcies
1: per venir.
0: Bona nit. Hem de dir que la Mercè ha arribat avui d'un viatjàs. Vull dir que li agraïm l'esforç d'haver vingut perquè hagués pogut quedar-se a descansar, que és el que toca.
1: Des d'ahir de les 9 del matí que estic voltant amb avions cap aquí, cap allà, fins a arribar a casa.
0: Que ara no t'has ni situat, oi?
1: No, és que sí, bueno.
2: I no has dormit?
1: No.
2: Bueno,
1: vaig intentar a l'avió, però és que era... No vaig poder. Normalment sempre puc,
0: però
1: aquesta vegada no.
0: Quan vingui la son de cop, t'estaràs 3 dies dormint.
1: Si em deixen els nets.
0: Això. No? Doncs bé, la Mercè ve d'un viatge que és a les Malvines.
1: Sí, un altre dia l'explicarem segurament.
0: Però avui veniu a parlar d'un altre viatge que va fer, que ara ens explicarà quan va ser, que és a la península del Sinaí.
1: Exacte.
0: Que potser molta gent no sap on és.
3: Jo
0: no sabia fins ara. He posat tot, però...
3: Egipte.
0: Està a prop d'Egipte.
1: Sí.
0: Aviam, aquesta península de Sinaí, on se situa?
1: És un triangle que està entre... Bueno, és d'Egipte, i el cantó oest té el canal de Suez, que és el que per això comunica amb Egipte i amb tot el Mediterrà, i després pel cantó est està, té com a frontera, té Gaza,
0: sí,
1: té Israel, i una mica sota té Jordània, toca amb Jordània. I fa punxa, i és tot, la península pràcticament és desert, i per això m'agradava, bueno, tenia ganes de venir a explicar pues, el tema del Sinaí,
0: sí,
1: perquè a mi em va sorprendre molt, perquè, clar, t'imagines tot un desert, i en canvi la part de sota de la punta de la península hi ha unes muntanyes precioses, pedra molt gran, però molt vermella,
0: sí,
1: i que segons hi ha el Mont Sinaí, que pues, ja anirem parlant, i després ja, quan arribes a la punta, hi ha el famós Sherman Shake, que segons molta gent va fer submarinisme, i fan snorkel o burgada, que és l'altre cantó, i després també és un molt meravellós per la gent que els agrada pues, practicar l'snorkel en el mar, perquè hi ha peixos, coralls, ja de tot. Jo vaig fer una mica de tot. I és un viatge que crec que és molt a l'abast de tothom, perquè és a prop, perquè res, vas via Milà, pots anar fins a Xermanxer directament, no fa falta ni que passis pel Caire. I també és un lloc pues, que per primavera és bon temps per anar-hi, i descobreixes pues, una altra història, no? Que també és maco descobrir. A mi m'agrada descobrir.
0: És molt desconeguda, perquè al final tothom té, o veu, la gent viatja sempre a tots els mateixos llocs, quasi.
1: Sí, quan parles d'Egipte, parles de les piràmides,
0: sí,
1: i el creuer del Nil, no? Que, bueno, també ho hem fet, eh? Però el Sinaí, bueno, em cridava l'atenció,
0: sí,
1: i ho vaig fer-ho.
0: Sí, sí,
1: a més,
0: sí,
1: va ser una manera molt autòctona, perquè vam estar convivint amb beduïns, dormint a terra en una cabanya, sota un toldo fent el sopar amb ells que ens el feien, i, bueno, és una experiència molt maca.
3: Això amb el xec, aquest sí que és famós, perquè hi ha balnearis també, no?
1: No, bueno, hi ha tot el del submarinisme, hi ha hotels de grans resorts, que fan classes de submarinisme, els grans barcos, però nosaltres aquí ja no hi vam anar, hi vam anar a un altre lloc.
3: Si fa alguna, i reunions internacionals s'hi fan allà.
1: Sí, per això vam arribar allà.
2: Però la forma que anaves, que era un viatge com organitzat?
1: No, bueno, és aquesta agència que jo conec de Matoque, que és de Taradell, que són viatges que fan amb poques persones, que pràcticament sempre som no els mateixos, però ens coneixem entre tots, quan no coincideixes amb un, coincideixes amb l'altre, i són viatges destinats cap a la natura.
2: Ja.
1: O sigui, fugim molt de temes turístics.
0: I sobretot en zones que són poc turístiques.
1: I que vas a viure, no? I vas a viure una mica com la gent d'allà, a conviure i conèixer una mica la cultura d'allà. I aquesta agència, vaig amb aquestes persones, sempre amb aquesta agència, i ja et dic, sempre coincidem més o menys les mateixes persones.
0: Molt bé. Perquè aquí, quan hi vas anar aquí, a la península de Sinaí?
1: Jo vaig anar-hi per Setmana Santa.
0: I el fet que estigués a prop d'Israel i de Gaza, que
1: sí,
0: hi ha la guerra...
1: A veure, això... hi havia la guerra, evidentment, perquè va ser de la Setmana Santa d'aquest any, però com que és la part sur, no implica massa. Sí que és veritat que al vespre, algun dia quan estàvem allà arran de mar, amb el foc, anava a dir la llar de foc, no, amb el foc encès, sí, anar contemplant les estrelles, veies avions militars que anaven, suposo que cap a Gaza, o cap a Israel, no ho sé.
0: Clar.
1: Però no, o sigui, no ens va afectar, no ens va afectar.
0: No, no ens afectava, per viatjar-hi fins allà tampoc vau tenir problemes.
1: No, cap problema. Inclús jo vaig anar a fer el creuer del Nil, quan va començar la guerra, o sigui, fa 2 anys, sí. I també inclús l'agència ens havia dit que si ens ho anul·lava o no, i també vam anar-hi, el que era el turisme estava molt controlat. A veure, si vols anar-hi vas i si no, també...
0: Sí, no, no...
1: Jo penso que, bueno, ja dic, ni una vegada ni l'altra hem tingut mai cap problema.
0: I per arribar fins aquí, és molt... Ara comentaves, ja has anat amb aquesta agència que has fet els altres viatges, i potser això també ells ja estan acostumats també.
1: Sí, però és fàcil, és fàcil.
0: Sí? No necessites cap permís especial?
1: No, més necessites el visat d'Egipte, per entrar a Egipte ja està. Però vull dir que els vols són fàcils, no és complicat com altres llocs. I després un vol arribes a Xermanxell, ens van recollir el senyor que havíem, el Salem, que és un beduí, i ens va portar fins al poble de Santa Catalina, que és un monestir que ara és ortodoxa, que depèn de Jerusalem, i és que la zona et sorprèn, perquè no l'esperes, no? I el monestir de Santa Catalina és molt maco, i perquè encara hi ha molta pintura vicentina, i després hi ha la resta de Santa Catalina, i encara hi viuen monges, i després des d'allà vam anar, ja vam començar a caminar des de Santa Catalina, i aquell dia a la tarda vam pujar al Mont Sinaí, que és on Moisès va rebre les taules dels 10 manaments.
0: Ostres!
1: I és una pujada, doncs, que són uns 800 metres de desnivell, i la vaig anar pujant, bueno, bastant, vaig anar fent. El Salem, el meu amic beduí, em anava agafant pel braç i em anava estirant, perquè l'important era arribar a dalt per veure com es ponia el sol. I quan arribes ja a dalt de tot, et diuen, i ara et falten 750 esgrons per arribar
0: a dalt
1: de tot. I no, però va ser, de veritat, és espectacular pel color que es fa quan es posa el sol, la immensitat de les muntanyes. Bueno, em va sorprendre molt. I després hi ha una petita cova que diuen que allà hi va estar-hi Moisès meditant 40 dies i 40 nits. I després ja va baixar cap a baix a portar els 10 manaments.
2: Quina alçada fa el Sinaí?
1: 2.285.
3: Al
1: món Sinaí.
3: Déu-n'hi-do.
1: I després del dia següent, després vam dinar, vam sopar, ens vam parar amb una petita, bueno, petita no, era una barraca i un toldo, que ens esperaven altres gent beduïna. Vam fer un foc a terra, ens van fer a la terra, en aquests països hi ha d'haver la venta, i després vam dormir en una barraca de pedra a terra amb un sac de dormir. I l'endemà els meus companys van pujar al Mont Santa Catalina, que és la muntanya més alta d'Egipte.
0: Ostres!
1: I que fa 2.642. I aquí hi ha un desnivell de 900, però com que jo ja havia pujat al Mont Sinaí, vaig pensar que ja en tenia prou, em vaig quedar descansar allà al mig d'aquell oasis, perquè a més una altra cosa sorprenent és això, que trobes muntanya molt pedregosa, de cop i volta un oasis verd, que hi tenen camells, i que tenen cabres, i que tenen bens, i que tenen un or, que dius, hòstia, no sé d'on surt tot això, i la veritat que és molt, molt sorprenent. I a més són gent molt amable, t'ho donen tot, i la veritat, jo em vaig quedar meravellada. I els meus companys van posar el Santa Catalina, i són uns 900 metres de desnivell. Era molt més bona la pujada, perquè era més com més el camí més ample que no el del Sinaí, i després al migdia, quan vam baixar, i ens vam anar a peu també cap al poble de Santa Catalina. I allà vam dinar a casa del Salem.
0: I el menjar que us donava o què? És...
1: Bueno, el típic menjar de la zona, que és tonyina, perquè, clar, carn hi ha poca, i tonyina, alguna cosa de bé, molta verdura i molta fruita, però sobretot verdura, i ja està. I després té el que vulguis, té de menta, el que
0: no
1: vulguis.
0: Té no falta. Comentaves això del on se suposa que hi havia anat a Moisès,
1: amb els deu manaments.
0: Això és ells, o hi ha bastanta gent que compra grinatge una mica allà?
1: No,
0: és com simbòlic, però
1: és simbòlic, però a més, per exemple, Santa Catalina, el ser ortodoxa, tampoc no és cristià, i queda com una mica difuminant, no? No hi ha una peregrinació allò de dies cristians que van a... Perquè tampoc no... Inclús a dalt no hi ha res. Jo pensava que trobaria alguna figura, alguna escultura, i no. Sí. Hi ha una petita, que no és ni ermita, una petita casa, com de refugi, i després sí que hi ha el forat aquest que diu que hi va estar Moisès. Però no ho tenen com... Perquè és com un profeta d'Abraham, i no ho tenen contemplat com a cristià, penso, tampoc no hi entenc massa. Però no és per a grinatge.
0: I aquí a Santa Caterina està Qui se'n cuida?
1: Santa Catalina és el monestir, pertany als ortodoxes de Jerusalem. Uh-huh. Hi han monges que se n'encuiden del monestir. Després hi ha perquè el Moisès, teòricament, quan va pujar cap al Mont Sinaí, si no recordeu, quan era petit que us ensenyava el catecisme, la zarza pues, va fer un foc amb unes herbes i aquell foc no s'extingia mai i el Moisès va saber com tenia que enfilar-se per anar a buscar les taules, no? I en el dintre del monestir es va fer diguem, al voltant d'aquestes zarzes que es van fer foc en aquell moment, perquè el Moisès... I diuen que encara... Bueno, n'hi ha, eh? I diuen que són les mateixes, deuen ser els fills dels fills dels fills de les zarzes. Però hi és el monestir. I ho porten unes monges i ho cuiden elles, i és molt maco. Uh-huh. I el poble és molt petitó, perquè viuen pràcticament beduïns, no hi ha molt turisme, i si voleu anar-hi o teniu allò que us ha cridat l'atenció, aneu-hi aviat. Perquè hi ha una cadena d'hotels, no sé si sembla que és el Marriott, que volen fer un gran complex turista en allà. Vull dir que si realment fan això, se'ns acaba la tranquil·litat al Montsinei.
3: Ostres, tu.
1: Sí, sí.
0: I aquí, això que ja per acabar el tema aquest dels Deus Manaments i Moisès, però hi ha alguna cosa que o algun objecte, alguna cosa que tinguin com... exposat,
1: no,
0: o és
1: no,
0: tot...
1: No.
0: Es diu que va ser aquí,
1: es diu,
0: però...
1: Es diu, i nosaltres perquè ens ho van explicar o perquè ho sabem, però vull dir, no és una cosa que en aquella zona tinguin molta devoció per dir pel Moisès. En canvi, tenen molta devoció per Santa Catalina, perquè va ser una monja que després la van matar, per no sé, aquelles coses. Bé, i tenen allà la figura del fèretre i Santa Catalina tenen molta devoció. Però Moisès és una cosa que queda com un profeta d'Abraham i ja està.
0: No.
1: Però la muntanya és molt maca. Val la pena.
0: I aquí, a més d'aquí, a més de Santa Caterina, el Montsinaí i tot això, has comentat que vau fer snorkel també.
1: Sí, perquè després aquí vam estar-hi 3 dies i quan ja vam arribar aquí a Santa Catalina, al poblat, ens vam anar amb un jeep, dic que és un jeep perquè veieu que les distàncies són molt poques, sembla que va ser un recorregut de 3 hores, i vam anar a parar, no vam anar al Xermelxer, que és la part més turística, vam anar a un càmping, que és, bueno, hi ha un parc que és natural, que és ras el Mohamed, i allà hi ha diversos càmpings, i vam anar amb el que estava més al cantó oest, i hi ha unes 20 tendes de campanya muntades ja, amb una mica de matalàs per dormir, i dorms a dintre la tenda de campanya. I tens el mar allà a 10 metres. I, clar, és totalment natural. Després hi ha uns petits toldos que et fan el menjar també cada dia, i també és el mateix, el menjar. Més o menys no canvia molt. Però la veritat que és molt maco, perquè estàs en plena natura, sense gent. Després veus que més de quan en quan, si el dematí et lleves d'hora i vas a passejar una mica per les dunes, pots veure alguna guilla, alguna guineu del desert, i algun camell que vol per allà també, que són mig salvatges o que els tenen per allà pasturant, però és maco. I després també em va sorprendre molt la part de l'esnorkel, perquè anàvem amb neoprè, perquè l'aigua no és que estigui freda, però si estàs molt rato acabes tenint fred. I és un espectacle, però un espectacle de peixos de colors, de coralls, inclús la platja, per no malmetre que tothom vagi entrant per tots els coralls es faci malbé, tenen un caminet marcat que el respecta moltíssim. Però és que et poses les ulleres i sense quasi bé nedar, vull dir, ni res, és que tens un espectacle de peixos de colors tropical, perquè a les Malvines, que hi havia també tot el tema de coralls i peixos que eren molt maco, va passar el Niño i es van morir molts coralls i molts peixos, que al moment que no hi ha coralls marxen els peixos. Ah. I ara sembla ser que està bastant despoblat. Les Filipines comença a haver-hi també una mica més de peix tropical, però on s'ha conservat molt bé és aquí en el Mar Roig. Per això és tan conegut i que la gent hi va tant a fer submarinisme. Però en aquest càmping, clar, estàs en un... És un parc natural, sí, que a més has d'acampar en aquest parc, en aquest càmping, o sigui que amb més de 20 tendes no hi ha gent. I és un espectacle. I després amb el Mohamed, que és l'amo del càmping aquest, que està casat amb una holandesa, que és una parella tota singular, doncs ens va portar un dia amb el seu jeep. Res, potser vam fer una ruta d'una hora i mitja perquè ens va ensenyar una mica més el desert. Però després ens va portar a un lloc per fer snorkel, que entraves a peu, vull dir, amb l'aigua al genoll, per dir-ho d'una manera, i res, al cap de 10 metres tens un forat de 800 metres, que hasta, sembla que, i oi que estàs nadant, i sembla que hagis de caure.
4: Hosti, sí, una
1: però,
4: impressió.
1: Però una impressió, bueno, però una impressió immensa. Mm-hmm. Però després vas seguint amb les ulleres i anar nadant, vas seguint tota la paret, de fins a com pots, i si no, després ja recules, vas seguint tota la paret d'aquest forat. Buah, és que de veritat, jo enraonava sola a dintre les meves ulleres, anava enraonant dient, però com pot ser que la natura faci aquestes coses tan maques? Perquè els coralls agafen formes diferents, o d'arbres, o de colors, i després un peix que et surt per un cantó d'un color o d'un altre. Vull dir que, i és un viatge que, ja dic, tant per la muntanya com pel tema del mar, que potser el mar és més conegut, eh? Uh-huh. Però si fas aquesta barreja de 3 o 4 dies muntanya i 3 dies o 4 de snorkel, doncs és un viatge molt complet, d'una setmana, en un lloc que jo no coneixia i em va sorprendre molt, i per això m'agradava doncs, venir-ho a compartir amb vosaltres.
0: Home, i tant, jo crec que molta gent l'hauràs el que ens puguin escoltar i li vingui de gust un viatge així.
1: Sí, perquè és molt, perquè, és molt a l'abast.
0: I és una zona poc turística, que ara sí, moltes sí, zones, sí, sobretot de submarinisme, estan, bueno, explotades.
1: Sí, massa, exacte, explotades. Sí,
0: en canvi, però sí, encara és aquests pocs.
1: Sí, és aquest racons. Residu, i al vespre pues, te sentes allà, que pots fer foc a terra allà a la platja. Pues, nosaltres érem un grup de 10 persones, pues, bueno, pues, que t'expliques coses i xerres, sense mòbils, no hi ha cobertures, no hi ha coses d'aquestes. Va bé.
0: I tant.
1: Va molt bé aquest desconnectiu.
0: I el fet de que aquí, aquí aquesta península, com que sigui a prop del Canal de Suez...
1: Sí, toca a dalt.
0: Hi ha molt trànsit de vaixells?
1: No, no els veuen.
0: No es veuen,
1: no
0: es
1: veuen, perquè deuen entrar més, deuen estar més cap a l'oest.
0: Val,
1: però no, sí, no els veus, no els veus.
0: Sobre el mapa
1: no,
0: sí, sí. Sembla estret,
1: sí,
0: però és
1: sí,
0: molt
1: ampla. Exacte, sí, sí. No, no, no es veu trànsit de barcos, en veus algun de quan en quan, però no.
0: I quants dies hi vas estar?
1: Nosaltres vam estar-hi 7.
0: 7 dies.
1: Vam fer 3 de muntanya i 4 de snorkel. I tornar és un moment també, és que és molt fàcil, vols directes.
0: I alguna cosa que... O sigui, vau veure tot el que volíeu veure? Alguna cosa
1: sí,
0: que no,
1: sí,
0: que
1: jo
0: no,
1: sí, jo crec que sí, sí. Nosaltres vam veure tot el que volíem, perquè anàvem a fer això. Però el que em va sorprendre més va ser la muntanya, perquè no m'ho esperava. Aquella muntanya tan vermella... I vostè té molta energia, no sé si és... Saps aquelles que, allò que entres en un lloc o vas en un lloc i dius, hòsties, aquí es respira pau, o...
0: Sí, sí, sí.
1: Pues, tant el monestir com la muntanya és impressionant. I després la pau de la gent és superamable, t'ajuden amb tot, et donen més de lo que és que tot el dia t'estan més i més.
0: Són molt hospitalaris,
1: mm, molt, tant els homes com les dones.
2: I de què viuen allà? Només del turisme?
1: Viuen de la pastura, del bestiar, de l'or i... I les dones fan coses de manualitats que si els 4 turistes que hi anem pues, venen coses...
0: Quan hi hagi i, complex, sí, poder ja viuran més...
1: Sí, bueno...
3: Fran de Cambrers,
1: i acaben... Bueno, dintre del poble de Santa Catalina hi ha diverses cases com rurals que es dediquen a fer lloc en habitacions per la gent que camina, que va cap a la muntanya.
0: Mm-hmm.
1: Però, o sigui, hi ha turisme, però és molt limitat. I viuen d'això.
3: Però la gent és egípcia, gassatí, perquè... El Sinaí, Israel ho va envair.
1: Bueno, la part aquella, la part de l'est, la part de dalt.
3: Jo sé que en una guerra Israel se va quedar...
1: Es va quedar la part de, com ara es va quedar la part de Gaza, sí, però és el mateix. Però el Sinaí, com que és tan llarg fins a baix, i en el Sinaí els beduïns venen de la península aràbica.
3: Ah, vale. Sí, no venen
1: d'Egipte, no, són, és una ètnia que ve de la península aràbica.
0: Sí, perquè hi ha com el Sinaí del nord, el Sinaí del sud...
1: Sí.
0: Jo aquí no m'atreveixo a opinar de res perquè no en tinc ni idea i llavors no vull entrar. Tu potser comentes alguna cosa que sí,
3: no.
0: Anaves a dir que sí, i estàs més assabentat de tot això.
3: No.
1: Perquè està dividit com en províncies, sí, per dir-ho d'una manera.
3: Sí. És un lloc que als anys 60 o així Israel va envair i va fer-hi plantacions i això, i quan va marxar ho va...
1: Arrasar.
3: Ho va gasejar tot perquè no tornés a créixer...
0: Hosti,
3: bé, ho van fer...
0: Carai.
3: Perquè van arribar uns acords. I clar, jo dic, no sé si encara hi havia... Si la gent d'Israel es va quedar allà a viure...
1: O, no.
3: Devia marxar tota.
1: Va marxar.
3: Devia marxar tota.
1: I a més, Egipte ho vigila molt, això.
3: Mm. Clar.
1: Estan... Bueno, no són massa amics, tampoc, dels israelites.
0: I ara comentaves, la gent que d'allà, que és molt hospitalària, no sé si veu parlar sobre el tema aquest de la guerra... es van donar la seva opinió.
1: Bueno, alguna, parlàvem d'alguna cosa, però on, a veure, ells estan, clar...
0: Estan molt lluny.
1: Clar, però que a més ells protegeixen, o sigui, són amics, per dir-ho, de Gaza. Els israelites no es poden ni veure.
0: Clar.
1: Perquè a més ja van sofrint ells mateixos un intent d'invasió.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que no volen, els israelites no els volen per res. Bueno, vale. Igual que Egipte, vull dir, clar, bueno, pertanyen a Egipte, és el mateix.
0: Clar.
1: Però ells com a beduïns tampoc.
3: I amb Egipte són amics?
1: Bé, és que són egipcis, yeah. O sigui, pertanyen a Egipte.
0: Sí.
1: Pertanyen a Egipte. Hi ha molt control policial, això sí. Quan anaves amb el GI tenies que portar tots els papers i alguna vegada et demanaven documentació, perquè hi ha un control militar per tot el tema de que Gaza i Israel estan a l'est.
3: Yeah. També hi havia hagut algun atemptat allà, hi va haver fa anys. Hi havia...
2: I tot el que és la península aquesta, bàsicament, deu ser...
1: Desert.
2: Sorra, no, desert, però vull dir... Perquè és que de desert està claríssim que hi ha de molts tipus, no? Vull dir, el desert és lloc que no hi ha aigua, que no hi ha vegetació. Però llavors hi pot haver zones amb dunes, per exemple, zones de sorra, no?, o muntanyes que normalment són clar pedregoses i que tot és pedra, que no veus ni un arbre, no?
1: Sí, però... quan vam anar al parc del Mohamed hi ha moltes dunes, i aquí vam anar a fer alguna excursió per les dunes. I després hi ha un desert a la part est de dalt de la península, que és molt conegut, i resulta que és molt maco com per veure com un desert, no?
2: Mm-hmm.
1: Però jo no, aquest el desconec. Però, mm-hmm. I la muntanya de baix tampoc jo la desconeixia.
2: Mm-hmm.
0: Clar, comentaves que al final, que era una zona molt vermellosa ara, parlant del desert...
1: Uh-huh. De la muntanya.
0: La muntanya, clar, aquestes apostes de sol que deuríeu veure, amb bueno, la muntanya
1: clar,
0: vermellosa...
1: Clar, impressionant, encara és, sí.
0: Més cridaner.
1: I a més, com que el cel està net, no hi ha contaminació de cap tipus, doncs clar, és molt espectacular.
0: Clar, i les poblacions entre si estan...
1: Molt separades. Són molt separades i molt petites. Aquí viu, clar, el set pràcticament tot desert, hi ha poques poblacions, hi ha petits oasis, que aquí...
0: Doncs, poblats,
1: sí, però són molt petits i s'auto quasi bé alimenten.
0: Clar.
1: Amb el que tenen del ramat, una mica d'aigua i una mica d'or, ja està.
2: I carreteres?
1: N'hi ha una. Hi ha una que és la que va fins al parc.
2: Però si no,
1: parc.
2: Van pel desert...
1: Després els que volen fer...
2: Amb 4x4 van...
1: 4x4.
2: I de camells i dromedaris?
1: Ells van amb camells.
2: Sí?
1: Ells van amb camells. Mm-hmm. Sí, ells, pràcticament, el seu vehicle és el camell.
4: No vaig pujar-hi, tu?
1: En aquí no. Però a un altre lloc sí que he pujat en camell i no pujaré mai més en la meva vida.
0: Vaja...
1: No és el meu fort, no.
2: És bastant incòmode, sí. Perquè normalment vas assentat amb allò que foten una cadira a cada cantó.
1: No, jo em vaig assentar...
2: Bueno, n'hi ha que van amb un
1: anava
2: de sol.
1: Sola, sí. Però la veritat que tant el pujar com el baixar, com el camina que tenen el camell, a més, són molt alts, eh?
2: Sí,
1: bueno,
2: sí,
1: jo ja sé que sóc baixet, eh? Però jo, quan va ser l'hora de pujar el camell, vaig pensar que era molt alt. I després, a més, se'm va esverar i la veritat que no ho tinc controlat, això, no ho domino. Però ja ho he fet, eh?
0: No, déu-n'hi-do. Jo una vegada vaig posar un cavall i també el no tenir la sensació de control...
1: No, però el cavall.
2: Sí, és que si no estàs acostumat a qualsevol animal,
3: sí.
2: Jo també m'ha passat amb un cavall i amb algun camell o dromedari, no sé què era, i fins i tot he pujat a dalt d'un elefant, no?
0: Carai.
2: I l'elefant és bastant estable, la veritat és que és bastant estable.
1: Sí, sempre quan no s'entrebanqui es foti de cap l'elefant
2: sí.
1: I tu.
2: Sí.
1: Com alguna vegada ha pogut passar.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do. Bé, ara estem parlant encara de la Sinaí. Tu has vingut ara de Malvines.
1: Sí.
0: Quin és el següent viatge?
1: El següent?
0: Sí, el tens programat?
1: Sí, més o menys, sí.
0: Primer, el següent, i l'altre és el que t'agradaria, un que diguis aquest, sé que no és el següent, però sí que algun dia vull anar-hi.
1: No, el següent crec que és el que tenia que fer fa molt temps, però perquè no tenia gent o no acabava de concretar les coses, pues, el juliol me'n vaig a Uganda a veure els goril·les.
0: Mira,
3: ostres,
0: carai.
1: Sí. I després en tinc un altre, que també és l'altre, que no sé, estic esperant... Perquè aquí a les Malvines fa 2 anys estem esperant, bueno, estàvem esperant, per anar a dormir en una caixa de camió, un contenidor, perquè hi ha una illa que és el paradís dels pingüins i dels lleons marins i del pingüí rei, i aquesta illa són 12.000 hectàrees. Bueno, ara hem anat del Sinaí a les Malvines, però bueno, del fred a la calor.
0: Farem una petita introducció,
1: però després. Sí. Hi ha una illa que són 12.000 hectàrees, sí, i viuen 8 persones que són família, i ja està. Carai. I res més. I després hi ha un contenidor de camió que te'l lloguen, que hi ha 4 lliteres, o sigui, pots dormir 8 persones, que eren els que érem nosaltres, i hem estat 2 anys esperant tenir...
0: Que s'omplissin aquestes lliteres, no diguéssim?
1: No, que tinguéssim puesto per poder anar les 8 persones en aquestes lliteres. Clar, perquè... Està sempre ple. Ostres. Sempre. Però no fan res més, o sigui, això, i prou.
0: Carai.
1: I clar, és una naturalesa salvatge total, amb colònies de pingüins immensos, que els compten amb drons, i han tingut la grip aviar.
0: Que ostres, també,
1: em va xocar. Sí, sí, hi havia colònies de pingüins que les tenien apartades. I, bueno, pues aquest pues era un viatge pues, que tenia ganes de fer. Està a 1.500 quilòmetres de l'Antàrtida. I el següent és Uganda. Uganda a veure les goril·les. I després hi anar cap a Churchill a veure els ossos. Quan passen, perquè hi ha un moment que es glaça la part de Canadà amb Alaska, sí, els ossos venen, que venen morts de gana, ossos. I estan esperant que es geli a la part de Churchill, uh-huh, i més o menys, ja t'ho explico, perquè encara no... I també hi ha un lloc que hi ha 2 o 3 hotelets petits, n'hi ha un que és d'un xino, i fa també anys que estem allà apuntats per esperar, clar, més o menys també que coincideixi, que,
0: clar, clar, clar,
1: per esperar estar allà quan venen tots els ossos famèlics i passen per anar-se'n cap a la taquilton per menjar.
0: Estem parlant d'ossos polars?
1: Ossos polars.
3: Ossos blancs, sí.
1: Això és a Churchill, cap a Canadà i Alaska.
3: I van a buscar foques o alguna cosa per allà.
1: Van a buscar menjar. Suposo que són salmons en aquella època, suposo, eh?
0: Carai. Molt bé, molt bé. I aquí a Uganda també havíeu d'esperar veure... que...
1: No, era un problema de tenir... De hem de ser 6, sí, i quan no faltava un, faltava l'altre. Però aquest any ja ho tenim complert, ja ho tenim clar que... Bueno, és més, ja he pagat l'entrada del parc per anar a veure les goril·les.
0: O sigui, és impressionant, això, de veure goril·les,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ja t'ho explicaré.
0: Home, t'esperarem aquí, eh? Molt bé, carai, quantes coses.
1: I anar viatjant.
0: Al final fa gràcia, perquè... Ens expliques i sembla que també hi puguem anar-hi nosaltres.
1: Sí. Home, si hi vaig jo, també hi podem anar-hi vosaltres, no?
0: Sí, però vull dir que ens expliques d'una manera que també ens fa...
1: No, i a més a més, potser, no sé... Sí. A més, a mi m'agrada viatjar, no anar... Anirem a Uganda també en tendes de campanya, amb lodge, però sempre ens integrem molt amb la gent,
3: uh-huh,
1: perquè a mi jo per anar-me'n a, no sé, a les Malvines, en un hotel de 5 estrelles, no sé si n'hi ha cap, em sembla que no, perquè els anglesos que tot és molt militar, no? Malvines no, Però no, jo no aniré mai, bueno, sí que potser aniré en un hotel de 5 estrelles, però no és el meu,
0: clar,
1: el meu somni no és aquest. Jo vaig disfrutar més baixant del Mont Sinaí, allà al vespre, amb els beduïns, amb el foc a terra, que anaven coent no sé què era, si era salsitxa o pollastre, i amb la tetera, que tot el rato van omplint la tetera, i que et xerres una mica amb ells, en francès, i pues jo vaig disfrutar més amb això, i després dormint a terra, mira, que amb un hotel de 5 estrelles, podia això, cadascú té les seves prioritats, i la natura, no? Perquè, clar, al moment que no hi ha gent, o que hi ha poca gent, disfrutes canvia molt
0: tot,
1: més,
0: canvia
1: de canviar tot, sí, perquè sí, nosaltres que anem a caminar, vosaltres aneu el dimecres, nosaltres anem el dijous, no és el mateix anar a caminar segons on anem el dijous que un diumenge.
0: I tant, i tant.
1: I ho disfrutes molt més.
0: I, a més, comentes, si no hi ha gent, els animals també, quan hi ha molta presència humana, també se'n van.
1: Clar, en canvi, d'aquesta manera se t'acosta.
0: I quan no hi ha tanta presència humana, els animals quasi que continuen fent la seva vida.
1: Sí, sí, sí.
0: I no, vull dir que això també...
1: I és un respecte també, no?
0: Sí.
1: Perquè quan de vegades hi invadim tant, a mi em sap molt greu, eh? En canvi, si hi ha poca gent i diu, vas respectant tot, doncs pues, penso que el poc que ens queda...
0: Encara ens queden poques coses.
1: Perquè queden molt pocs racons, perquè ja ara en parlàvem quan tornàvem de les Malvines, que pocs racons queden com
0: you
1: a les Malvines.
0: Que potser aquí a les Malvines també el que hem tingut és...
1: Sí, perquè l'Argentina les va invadir, però és que realment han sigut sempre britàniques. El que passa que l'Argentina en aquell moment va dir, les vull jo. però el problema de les Malvines... Sí, bueno, hi estan prellegats i coses d'aquestes. El problema de les Malvines, a part del problema polític, el problema és el clima. Perquè, clar, fa... més que fred, fa molt vent, perquè vent tot el dia fa molt vent, i tu ja has estat a la
0: part de la Catalunya.
1: Però, bueno, això és que està més o menys... I el problema que tens és el vent i, la, i el clima. Let me give my life to you. Jo, bueno, per viure uns dies amb el

benvinguts al programa d'avui que dediquem, com sempre, a l'espai del temps. Un cap de setmana que serà força estable, encara no massa fred, però hi ha hagut un moment meteorològic molt destacat. Han canviat les peces. Ens han entrat tots els atlàntics, poca cosa, però aquests dos flots atlàntics han desplaçat l'anticicló cap a l'est d'Europa i això ha fet que tinguem la primera entrada d'aire fred de la temporada. I serà una entrada notable. Déu-n'hi-do, eh? Ja es comença a entrar en pressió. He mirat ara mateix les temperatures que hi ha. Hi ha 3-4-0, alta muntanya. A Prades, 1 grau. Al voltant del Montseny, 2-3 graus. També cap al Montsec, ja hi ha 1-2 graus. Per tant, aquesta nit ja glaçarà a moltes, moltes zones. A casa nostra, uns 2 o 3 graus de mínima. Demà, pocs núvols, màxima de 14 graus. Dimecres, segueix aquesta entrada d'aire fred. Segueix amb més força. Baixarà temperatures. La nit de dimecres a dijous, aquí a Sant Feliu hi ha 0 o 1 grau. Temps d'hivern. Màximes de 10 o 11 graus de cada dimecres. I dijous...

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: rich man. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT FM, app i 3CAT.